A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: La noche me confunde. Por la mañana.

La noche me confunde. Get ready, baby.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: radyoda. Sen.com.
1: Yalnız kaldım.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Aquí detrás Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 d'aquest dimarts, dia 4 d'agost, una jornada que vos explicam que la Guàrdia Civil ha rescatat a dues persones amb vida que viatjaven en una embarcació al sud-oest de Mallorca. Presentaven signes de desnutrició quan hi han necessitat d'assistència sanitària. Per això, les han traslladades a l'Hospital de Son Espases, on són ateses a hores d'ara. Les dues persones rescatades han explicat que feia 15 dies que navegaven a la deriva i que a bord d'aquesta embarcació hi havia 17 persones més. Les han rescatades a les 3 d'aquesta matinada a 12 milles de Mallorca i se sumen a les 88 persones que han arribat a les costes de les Balears les darreres 24 hores. Tot d'un ampliam la informació en un informatiu en què hi ha més notícies destacades de l'actualitat. En una jornada en què la crisi migratòria a Ceuta torna a ser notícia, la ciutat autònoma estima que queden entre 3.000 i 5.000 persones migrants 4 dies després de l'entrada massiva des del Marroc.
2: El govern espanyol, per part seva, rebaixa 2.500 aquesta xifra. D'aquests, més de 860 són els lots de menys de 18 anys acollits en els centres de menors. La crisi ha deixat un balanç de 83 morts.
1: A les 8 i mitja en parlarem amb Lucía Losovis, que és la responsable de polítiques d'infància d'UNICEF, el dia en què també hem de destacar un atropellament mortal fa tot just una estona a la carretera de l'aeroport de Menorca. Un taxi que circulava ha passat per damunt de l'home, que sembla que estava adormit al mig de la via.
2: El conductor no l'ha vist i l'ha atropellat. En arribar al 061 troben el cot sota el vehicle sense vida. De moment no se l'ha pogut identificar i els fets han ocorregut a les 6 del matí aproximadament.
1: I el govern demanarà 15 anys de residència legal a les Illes per poder accedir als 323 pisos de protecció oficial que construirà prop del Velòdrom de Palma.
2: Es tramitaran com a projecte residencial estratègic perquè es puguin entregar durant la pròxima legislatura. La presidenta de l'executiu, Marga Proens, defensa que l'objectiu és prioritzar la residència a la vegada incrementar el parc d'habitatge.
3: Mai s'havia fet tant d'habitatge públic i protegit a les nostres illes i mai s'havia posat com a requisit indispensable la residència legal mínima a les Illes Balears per poder-hi accedir. No és una política d'habitatge perquè vengui més gent.
1: I el govern aprovarà divendres millores laborals per a les treballadores de 0 a 3 anys.
2: Donarà el vistiplau a un decret llei que permetrà equiparar els sous de l'escoleta concertada als centres que depenen de la Conselleria d'Educació. Ho va anunciar ahir hora baixa el conseller Antoni Vera després de reunir-se amb la xarxa 03.
1: I continua augmentant el nombre de turistes que visiten les Balears. Fins al mes de juny, les illes superaren els 8.100.000, un 2% més que el 2025.
2: La gran majoria, un 84%, van ser visitants internacionals, tot quan hem conegut una nova acció reivindicativa. Ha estat a la cova de Sagrava i Illetes, convocada per Menys Turisme, Més Vida i Arran. Denuncien el que consideren que és la privatització de la cala vinculada a l'hotel Gran Malià.
1: I serem en directe en aquesta hora de l'informatiu i en els esports. Parlem de Samu Costa, que és a Lisboa, amb el Nàsser, que està de pretemporada. Gavi Fortesa, bon dia.
4: Bon dia. El migcampista portuguès va arribar ahir a Palma i va agafar un vol cap a Lisboa, on el seu futur equip està de pretemporada. Només està pendent d'una aprovació econòmica del club àrab per formalitzar el seu traspàs. I a l'Audi Eivissa, el fitxatge estrella, Liberto Beltrán, ha patit el trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre i es perd la temporada. Amb bala, avui comença la competició a una nova edició de la Copa del Rei.
1: I pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia calorós. Margalida Ribas, bon dia.
5: Bon dia, així és. Continuam amb temperatures altes, però amb l'arribada també de canvis. Avui mínimes un altre cop elevades amb valors de nit tropical cap a l'interior i diversos observatoris amb valors de nit tòrrida al litoral. De fet, destaquen els 27 graus a Ciutat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Nostalgia Airlines souvenir.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
2: Estaba con María en un bar cuando nos

Per tant, té molt d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

engego coloms missatgers però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum. Però un cop d'oratge barreja el llenguatge i escampa el missatge pel cel. Cruel la fortuna bufa i

la llenço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però no n'ha fet, l'esclafa amb falera contra l'escullera.

ponen i els geranis no fan flor. On sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: I hem arribat a les 9 repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts. 17 persones han mort mentre intentaven arribar amb una embarcació per via marítima de manera irregular a les Balears. Així ho han confirmat els dos supervivents rescatats per la Guàrdia Civil aquesta matinada al sud-oest de Mallorca, a la badia de Palma, i que romanen ingressats a l'Hospital de Son Espases amb signes de desnutrició i deshidratació.
1: Salvament Marítim ha mobilitzat un helicòpter per rastrejar l'àrea pròxima al naufragi per comprovar si hi ha algun cos que es pugui rescatar. El cap de l'ENS a les Illes, José Ramón Crespí, ha confirmat que els dos migrants rescatats llançaren a la mà la resta de persones que havien mort a bord durant la travessia.
2: I, efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i enfrontarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
0: I a Menorca, un home mort a la carretera de l'aeroport en s'ha atropellat per un taxi. Els fets han passat d'avers les 6 d'aquesta matinada.
1: Les primeres hipòtesis apunten a que el vehicle ha passat per damunt de l'home, qui sembla que dormia enmig de la via. El conductor no l'ha vist i l'ha atropellat. En arribar al lloc de l'accident, el 061 ha trobat el cos sense vida davall el vehicle. De moment no se l'ha pogut identificar.
0: I el dia en què els ministres de l'Interior de la Unió Europea reuneixen per parlar de la crisi migratòria a Ceuta, UNICEF reclama que se millori la coordinació entre administracions i que s'activin els mecanismes necessaris per atendre els centenars de menors que malviuen als carrers de la ciutat autònoma 4 dies després d'arribar a Nadantala a Ceuta.
1: En una entrevista a l'informatiu matí, la responsable de polítiques d'infància de l'entitat demana màxima protecció als menors migrants que estan tots sols després de l'emergència migratòria. Lucía Losóviz recorda que no poden ser repatriats de manera col·lectiva i que se'ls ha d'atendre de manera digna i cobrir les seves necessitats. Lamenta, però, que les mancances actuals del sistema ho posen molt complicat.
3: Cuando un sistema está sobrepasado, sobresaturado, más allá de la buena voluntad o hasta de los propios recursos económicos que se pueda tener, es muy difícil poder dar la atención que estos niños y niñas necesitan en este momento. Entonces, es importante poner en marcha estos mecanismos que ya existen, que son para trasladar y para apoyar entre las diferentes administraciones.
0: I continua incrementant el nombre de turistes a les Balears. Fins al mes de juny superaren els 8.100.000, un 2% més que el 2025, tot quan han conegut una nova acció reivindicativa. A la cova de Sagrava, a Illetes, denuncien la privatització de la cala vinculada a l'hotel Gran Malià. Toni Sastre ha estat a la zona. Toni, bon dia.
4: Bon dia. He pogut parlar amb diverses persones de la zona i que coneixen l'ús que se'n fa d'aquesta cala. És el cas d'una treballadora que fa 30 anys que fa feina a un comerç situat just de vora aquest hotel. Assegura que fa temps que l'establiment du a terme aquesta pràctica.
5: Yo hace 27 años que trabajo aquí, ¿vale? Y gente que ha trabajado en el hotel Melia me han dicho, claro, yo no sabía que esas escaleritas que van a o acceden a una playa, que ellos se han hecho realmente suya. A la gente que va a la playa les llama la atención como que no pueden estar allí, pero legalmente no es así, porque es una playa pública.
4: En aquest punt, en aquesta cala, ja no queda rastre de les pancartes que els manifestants col·locaren durant l'acció de protesta d'ahir.
0: I fa uns minuts hem conegut les dades de l'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de juliol.
1: Així és, a les Balears s'han registrat 24.882 aturats a juliol, que són 504 manco que el mateix mes de l'any passat i suposa un descens del 2%, mentre que l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 3,5% anual en gairebé 23.500 afiliacions més, fins a un total de 697.038.
0: Pel que fa a les dades, a l'estat espanyol l'atur ha registrat un increment d'un 0,85% al mes de juliol respecte del mes anterior. Ha pujat en 19.517 persones més. Amb aquestes xifres de l'atur que s'acaben de publicar, hem arribat a les 9:04. Ara comença el programa al dia.
6: Més informació.
7: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: que també indiquen un increment d'un 5% respecte del mes de juny, un factor que pot estar molt lligat al procés de regularització que va finalitzar el 30 de juny.
1: Tercer dia de la vaga parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport. A l'aeroport de Palma, prop de 700 treballadors estan cridats a secundar aquestes aturades amb l'objectiu de millorar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla.
0: La delegada de Comissions Obreres de Swissport, Carmen Martínez, ha assegurat que no hi ha hagut encara avanços per arribar a un acord amb l'empresa. Les aturades són els dimarts i dissabtes, perquè és quan més transiten les aerolínies internacionals a l'aeroport de Sant Joan, que opera eren amb Swissport, Air Canada, Etihad Airways, TUI o Condor, entre d'altres.
2: Molt bé, l'any passat intentamos tenir una reunió amb la empresa, amb el comitè de huelgas i comissiones, i nosaltres acudimos, por supuesto, con la voluntat de negociar i de intentar desbloquear el conflicto, ¿no? Y que todo esto pues llegue a buen término. Y la empresa, la verdad es que no ha tenido ninguna voluntad real. De hecho, creemos que se está tomando esto con bastante banalidad.
1: Durant el matí es practicarà l'autòpsia a l'home que ha estat atropellat mortalment de matinada a la carretera de l'aeroport de Menorca.
0: Un taxi que circulava ha passat per damunt de l'home que sembla que dormia enmig de la via. El conductor no l'ha vist i l'ha atropellat. S'han obert dues línies d'investigació. Per una banda, la policia local analitza tot allò relacionat amb l'accident i per l'altra, la policia nacional investiga si pot existir qualque tipus de delicte independentment de l'atropellament.
1: Evolucionen favorablement els dos migrants d'origen magrebí que la Guàrdia Civil ha rescatat en una embarcació al sud-oest de Mallorca.
0: Presentaven signes de desnutrició i deshidratació i han estat traslladats a l'Hospital de Son Espases, on ja han passat a planta. Es tracta d'una embarcació en la qual viatjaven 17 persones més i feia 15 dies que anaven a la deriva. El cap de salvament marítim de les Illes, José Ramón Crespí, ha confirmat que els dos migrants rescatats llançaren a la mar la resta de persones que havien mort a bord.
3: I, efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mar més de 15 dies i enfrontarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
0: La presidenta del govern, Marga Proens, ha demanat avui a l'executiu central, arran d'aquests fets, un pla específic per afrontar l'emergència migratòria que viu l'arxipèlag.
1: La Guàrdia Civil ha intervingut més de 115.000 joies de luxe falsificades en una nau comercial situada al polígon industrial de Son Castelló, a Palma.
0: A més, s'ha obert una investigació a 4 persones com a presumptes responsables d'un delicte contra la propietat industrial. Segons les estimacions realitzades, i haguessin estat venuts com a articles originals, aquestes peces tindrien un valor de centenars de milions d'euros, si bé eren venudes a preus inferiors. Es tracta de la intervenció de joieria falsificada més important realitzada a les Balears.
1: I avui s'amplia el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs de l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que ha desaparegut al municipi de Sant Joan de Labritja. Aquest dilluns, un helicòpter s'ha incorporat a la recerca sobrevolat des de Punta Xarraca fins a Can Tarongers, on el desaparegut viu amb els seus familiars i on s'ha instal·lat el punt de comandament. Amb aquest apunt arribam a les 10 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, baixa l'atur a les Balears i en paral·lel l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors.
2: Les illes varen registrar prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat. Són dades que ha publicat avui el Ministeri de Treball i Economia Social que també indiquen un increment d'un 5%.

0: Lucía Losovic recorda que no se'ls pot repatriar de manera col·lectiva i que se'ls ha d'atendre dignament i cobrir les seves necessitats. Lamenta, però, que les mancances actuals del sistema ho fan molt complicat.
1: Cuando un sistema está sobrepasado, sobresaturado, más allá de la buena voluntad o hasta de los propios recursos económicos que se pueda tener, es muy difícil poder dar la atención que estos niños y niñas necesitan en este momento. Entonces, es importante poner en marcha estos mecanismos que ya existen, que son para trasladar y para apoyar entre las diferentes administraciones.
2: Més turisme, més vida. Arran i la coordinadora anticapitalista de Manacor han protagonitzat una acció de protesta a Sa Cova de Sagrava i Lletes de Calvià per denunciar el que consideren la privatització de la cala vinculada a l'hotel Gran Malià.
0: En una publicació a les xarxes socials denuncien que el paradís ha tornat un infern, un paradís de postal, diuen, que trenca, romp els equilibris ecosistèmics, deixant el paisatge tan sols com un aparador, un parc temàtic, asseguren. De fet, alguns treballadors de la zona, al corrent de la situació, expliquen que fa anys que l'establiment hoteler utilitza aquesta platja amb finalitats privades.
3: Yo hace 27 años que trabajo aquí, ¿vale? Y gente que ha trabajado en el Hotel Melia me han dicho, claro, yo no sabía que esas escaleritas que van a o acceden a una playa, que ellos se han hecho realmente suya. A la gente que va a la playa les llama la atención, como que no pueden estar allí, pero legalmente no es así, porque es una playa pública.
4: Jo crec que la costa ha de ser de tothom, eh? No poden tancar les barreres, la playa, tot això, eh?
2: Ara sí, compte enrere per l'eclipsi del dia 12 d'agost. Molts municipis de les illes ja estan a punt per coordinar un dispositiu especial a causa de la gran afluència que s'espera arreu de l'arxipèlag.
0: Un d'ells és Felanitx, que aquesta hora presenta les seves mesures de seguretat i prevenció, juntament amb Protecció Civil, Policia Local i Guàrdia Civil. Catalina Soler és la baldessa del municipi.
5: El millor de tot no moro-se de Caseva, però això de Caseva ja ho dirò, al cap i la fi s'eclipsi així és un minut i mig, més o manco aproximadament, per tant, no t'amoguis. Això és el més important.
2: Avui vespre, a partir de les 9, els Reis Felip VI i Letícia rebran els representants de la Societat Balear en la tradicional recepció al Palau de Marivent a Palma i assistiran autoritats i també persones de totes les esferes socials i polítiques.
0: Entre els convidats destaquen la presidenta del govern, Marga Provenç, el conseller de l'executiu i el president del Parlament, Gabriel Lecent. Per part seva, més per Mallorca i més per Palma, han tornat a rebutjar la convidada. Consideren que és incompatible les seves conviccions republicanes i la defensa d'un autogovern balear.
2: Amb aquest apunt arribarem a les 11 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 12.
6: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: ens enyorau? Tornem!
1: Bogeria absoluta!
0: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Brown is dead.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, let's go.

14 d'anys d'estar-hi, malaguanyats per mi, si ara us heu fos. No us recordo prou bé,

tres llits i xemeneia, un tren amb molta gent que em vol sortir. Recordo aquell pitar

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, començant amb la informació a Eivissa, on ja s'ha ampliat el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs de l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que ha desaparegut al municipi de Sant Joan de Labritja. I anem en directe a ella, és la nostra companya Esther de Miguel. Bon dia. Sembla que no podem parlar la nostra companya, ho intentarem en uns minuts abans, o mentrestant, parlàvem de que quan falta poc més d'un mes per a l'inici del curs, pràcticament totes les places de mestres i professors estan cobertes.
2: El conseller d'Educació del Govern, Antoni Vera, creu que l'avançament dels tràmits i també la implantació de complements per a les places de difícil o molt difícil cobertura ha facilitat que es completin les plantilles.
3: Poden dir que el 99% de les vacants han estat cobertes, cosa que és una molt bona notícia i és un èxit rotund. Això està

0: de les oposicions i de tots els tràmits d'estiu i que hi hagi hagut un primer també procediment de substitucions abans de l'inici de curs.
1: Baixa l'atur a les Balears amb 25.000 persones desocupades, un 2% manco, que l'any passat i al mateix temps l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors.
2: El secretari general del sindicat UGT aquí a les Illes, Pedro Omà, valora de manera positiva, ha dit aquestes dades, però torna a insistir en la dificultat per accedir a un habitatge.
3: Són dades molt positives, però així com són dades mai vistes a Balears, mai abans a Balears s'havia costat tant accedir a un habitatge. Mai havia costat tant tenir un projecte de vida, mai havia costat tant a un jove emancipar-se. Llogar un habitatge de 80 metres quadrats suposa el 85% de salari net mitjà a Balears i això és molt superior al 30-35% de lo que recomanen els organismes internacionals.
1: Els dos migrants rescatats aquesta matinada en aigües de Mallorca romanen ingressats a l'Hospital de Son Espases. El darrer informe mèdic apunta que evolucionen favorablement i que estan a planta. Quan van ser localitzats presentaven símptomes de deshidratació, també desnutrició. Van explicar que feia 15 dies que anaven a la deriva i que amb ells viatjaven altres 17 persones que van morir durant la travessia.
2: Han estat els efectius de salvament marítim i també de la Guàrdia Civil els que han duit a terme el rescat de vers les 3 de la matinada. L'embarcació estava a 12 milles al sud-oest de Mallorca. En ella hi havia dos migrants d'origen magrebí. Han estat traslladats, com dèiem, a l'Hospital de Son Espases, a l'hospital de referència, perquè estaven deshidratats i desnodrits. A la seva arribada han explicat que viatjaven amb altres 17 persones que han mort durant la travessia. José Ramón Crespí és el cap de salvament marítim a les Balears.
4: En Ferri de Balear ja mos reportava l'avistament d'una vegada aquesta pastera amb dues persones a bord. Unes 17 milles al sud-oest de Cala Figuera, en el canal de Mallorca, i des del centre de salvament marítim es va mobilitzar a Salvamar Libertas, que va realitzar el rescat i els va traslladar en el port de Palma, on una ambulància se'n va encarregar d'aquestes dues persones.
1: Arribem d'aquesta manera a les 12:04. Més notícies a partir de la 1.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Jo, l'escolt. I tu?

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia, començant amb la informació a Eivissa, on s'ha ampliat el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs de l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que ha desaparegut al municipi de Sant Joan de Labritja. I anem en directe, i ella és la nostra companya Esther de Miguel. Bon dia.
2: Bon dia. El dispositiu ha reprès la recerca a les 9 d'aquest matí, després que nit s'hagués de suspendre per la manca de visibilitat. El punt de comandament continua instal·lat al camí de Can Vidal, vora Sant Llorenç. El dispositiu ampliat, com deies, el radi de rastreig més enllà de l'entorn immediat del seu domicili, després que dissabte un veí el veiés caminant per la carretera direcció Benirràs. Així el rastreig arribarà fins a la mar. Una quarantena de persones participen cada dia al dispositiu de cerca entre voluntaris, Guàrdia Civil, bombers, Protecció Civil i un helicòpter de la Guàrdia Civil. Avui es compleix el quart dia de recerca d'aquest conegut veí de 82 anys i els responsables del dispositiu demanen que qualsevol informació es comuniqui immediatament al 1-2.
1: Gràcies, Esther, en directe per aquesta darrera hora, i també estem pendents a aquesta hora de l'estat de les carreteres i de com es circula a aquesta hora per les carreteres, sobretot de les Balears i de Palma, on hi ha algunes complicacions. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas, bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment el més destacable és un accident entre diversos vehicles a la via de cintura, on l'altura de sortida cap al carrer Aragón, sentit aeroport, on trobarem el carrer l'estar ocupat, cosa que està provocant molt de tràfic lent i retencions que pel moment arriben des del punt

0: El president del govern d'Espanya fa manco una setmana manegava les dades, me deia que les dades d'aquesta arribada, d'aquesta ruta entre Gel i les Illes Balears anaven millorant. Només en les darreres 24 hores han arribat gairebé 100 persones a les nostres costes i el govern d'Espanya no pot continuar igual, ha d'actuar.
1: Baixa l'atur a les Balears amb 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat, i al mateix temps l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 106.000 cotitzadors.
2: La patronal de la petita i mitjana empresa de Mallorca fa una lectura positiva de les dades de l'atur, tot i que alerta falta mà d'obra disponible i el mercat laboral està tensionat. Ho va dir Jordi Mora, president de Pimec.
3: Molts sectors necessiten mà d'obra qualificada, altres sectors necessiten mà d'obra menys qualificada, i no estan trobant en el mercat laboral aquesta mà d'obra disponible. I, per tant, aquelles solucions que havíem aplicat en el passat, que era importar mà d'obra, bé sigui de la península, bé sigui de la Unió Europea o d'altres països, el problema que tenim actual de la vivenda no la podem aplicar.
1: El GOPI i Terra Ferida reclamen al govern i al Consell de Mallorca que posin fi al lloguer turístic i frenin la urbanització de sòl rústic per respondre a les reivindicacions plantejades a la manifestació contra la massificació turística celebrada el passat 26 de juliol a Palma.
2: Entre les principals propostes, les dues organitzacions han reclamat acabar amb el lloguer turístic per recuperar habitatges destinats a ús residencial, també que sigui a preus assequibles i declarar tot Mallorca com a zona de mercat residencial tensionat. Així mateix han demanat prohibir noves edificacions residencials a sòl rústic i també decretar una moratòria immediata a la construcció de noves piscines.
1: És la 1:04, més notícies a partir de les 2 en informatiu migdia en Sara Casas.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Jo soc Nomar Garroger i volia enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: nova tragèdia a la mà, amb 17 migrants morts i dos més ingressats a l'hospital quan intentaven arribar a Mallorca. Salvament Marítim els ha rescatat d'una embarcació a 12 milles de la costa aquesta matinada amb clars símptomes de deshidratació i desnutrició i ara a Son Espases evolucionen favorablement. Són aquestes dues persones que han contat que feia 15 dies que anaven a la deriva i que a mesura que morien els companys anaven llançant els cadàvers a la mar, així fins a 17 cossos. L'ONG Caminando Fronteras alerta que pot ser una de les 5 barques desaparegudes a principi de juliol, informació que s'intenta verificar en aquesta hora amb familiars. La presidenta Marga Proens ha demanat al govern de l'Estat un pla específic per l'emergència migratòria que firma Viu l'Arxipèlag. Aquesta és una derivada més de la gran crisi migratòria i humanitària que ha tingut els darrers dies l'epicentre a 800 quilòmetres d'aquí, a Ceuta, on la situació, després de l'arribada massiva de dijous de migrants, encara no s'ha resolt. La darrera hora és l'anunci del Ministeri d'Inclusió, que destinarà 25 milions d'euros per atendre els menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma, prop d'un miler, només en centres d'acollida i sense comptabilitzar, això sí, els que són ara mateix al carrer. Tot d'una, vos ampliant totes aquestes informacions, protagonistes de l'actualitat avui dimarts 4 d'agost. Bernat Nadal és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars que passen per la mort d'un home atropellat a l'aeroport de Mahó. Axel Camarasa, bon dia.
1: Bon dia. L'accident s'ha produït a la carretera d'entrada a l'aeroport en direcció a les arribades. El jove anava sense documentació. La investigació es desdobla ara en dues línies. Per una banda, concretar les circumstàncies de l'atropellament en una zona amb una velocitat restringida i on els taxistes denuncien que hi ha poca visibilitat de matinada per la mala il·luminació. I l'altra vessant necessita

0: immediates contra la saturació turística. Aina Morales, bon dia.
1: Bon dia. Reclamen la fi del lloguer turístic i un fre a la urbanització en sòl rústic com a resposta al clam social llançat a la manifestació de dia 26 de juliol. Assenyalen la presidenta Proens i també el president del Consell de Mallorca com els únics que poden prendre mesures i avisen que no deixaran les protestes fins que no s'hi actuï.
0: Les places de docents pel pròxim curs gairebé totes cobertes.
1: Més de 4.500 mestres i professors han obtingut plaça en els diferents processos d'adjudicació segons la conselleria, que xifra en un 99% les vacants cobertes. Queden 36 places pendents, la majoria 23 a Eivissa.
0: Això en un dia de balanç del mercat laboral marcat per la regularització de migrants.
1: Procés que explica que ha augmentat en ple juliol el nombre d'inscrits a les oficines de l'atur respecte del mes anterior. En paral·lel, es dispara l'afiliació a la Seguretat Social amb gairebé 700.000 cotitzants el mes passat. Un nou rècord a les Balears.
0: En els esports, a falta de confirmació oficial, Samu Costa deixarà de ser jugador del Real Mallorca en les pròximes hores. Xisco Ribas, bon dia.
2: Bon dia. El fitxatge del portuguès per la

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos!

Hola, sóc l'Albert Berniol del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Són les 3, moment per repassar les principals notícies d'aquest dimarts 4 d'agost. Nova tragèdia a la mà amb 17 migrants morts i dos més ingressats a l'hospital quan intentaven arribar a Mallorca. Salvament Marítim els ha rescatat d'una embarcació a 12 milles de la costa amb símptomes clars de deshidratació i desnutrició. I ara són espases evolucionen favorablement. Guillermo Ortego, bon dia.
1: Bon dia. Aquestes dues persones han contat que feia 15 dies que anaven a la deriva i que a mesura que morien els companys s'anaven llançant els cadàvers a la mà, així fins a 17 cossos. L'ONG Caminando Fronteras alerta que pot ser una de les 5 barques desaparegudes a principis de juliol, informació que s'intenta verificar amb els familiars. La presidenta Marga Provenç ha demanat al govern de l'Estat un pla específic per a l'emergència migratòria que afirma viu l'arxipèlag.
2: El president del govern d'Espanya fa manca una setmana manegava les dades, me deia que les dades d'aquesta arribada, d'aquesta ruta entre Gel i les Illes Balears anaven millorant. Només en les darreres 24 hores han arribat gairebé 100 persones a les nostres costes i el govern d'Espanya no pot continuar igual, ha d'actuar.
1: Mentrestant, sobre Ceuta, el Ministeri d'Inclusió ha anunciat que destinarà 25 milions d'euros a atendre els menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma.
0: Hi ha mort un home atropellat a l'aeroport de Menorca. L'accident s'ha produït a la carretera d'entrada a l'aeròdrom en direcció a les arribades. El jove anava sense documentació.
1: La investigació es desdobla en dues línies. Per una banda, concretar les circumstàncies de l'atropellament en una zona amb una velocitat restringida i on els taxistes denuncien que hi ha poca visibilitat a la matinada per una mala il·luminació. L'altra vessant necessita col·laboració ciutadana per aclarir què feia el jove enmig de la carretera i d'on venia a la zona. Si acostuma a ajuntar gent a la sortida d'una discoteca propera, Benito Nogales és el portaveu de la policia local de la Policia Nacional de Mo.
3: Estamos investigando como si alguien lo ha visto, si hay testigos. Desde aquí, desde comisaría, también queremos hacer un llamamiento por si alguien ha presenciado este supuesto accidente, pues que se ponga en contacto con la comisaría. Es una de las posibilidades que esta persona haya salido de esta discoteca, pero a día de hoy no podemos saber todavía nada.
0: I en aquesta hora seguim pendents de la recerca d'Antonio Escandell Torres, el veïnat de 82 anys, desaparegut des de divendres a Sant Joan, a Eivissa.
1: La recerca s'ha ampliat més enllà del radi inicial de 300 metres després que un veí assegurés haver-lo vist dissabte caminant en direcció a Benirràs, de manera que el rastreig arriba ja fins a la mà. Una quarantena de persones participen cada dia en aquest operatiu que avui compleix el quart dia de recerca, així com drons i un helicòpter de la Guàrdia Civil.
0: Baixa l'atur a les Balears amb prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat, i en paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors.
1: Són dades que anunciat el Ministeri de Treball i Economia Social que també indiquen un increment d'un 5% respecte del mes de juny, un factor que pot estar molt lligat

0: estan gairebé totes cobertes.
1: Més de 4.500 mestres i professors han obtingut plaça en els diferents processos d'adjudicació. Segons la conselleria, xifra un 99%. Les vacants cobertes, queden 36 places pendents, la majoria 23 a Eivissa.
0: Tot això quan el GOP i Terraferida tornen a demanar mesures immediates contra la saturació turística.
1: Reclamen la fi del lloguer turístic i un fre a l'urbanització en sòl rústic com a resposta al clam social llançat a la manifestació de dia 26 de juliol. Assenyalen a la presidenta Proens i al president del Consell de Mallorca com els únics que poden prendre mesures i avisen que no deixaran les protestes fins que no s'actuï.
0: 3:04 és tot de moment. La informació tornarà al butlletí de les 4, ara i ve 3 ràdio.

0: És impossible, tio.
1: S'ha d'anar molt de compte amb això. No és fàcil, eh?
2: Jo m'he rigut, tio, és que no he pogut.
3: Quan he sentit tio...

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

de rutes oblidades, tanmateix arriba on ningú no et coneix, on ningú no t'espera. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

càlides, enfilar-te amb les àvigues al cim de les muntanyes. No fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar a

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El sindicat d'infermeria SATSE denuncia la greu pressió assistencial que pateixen aquest estiu les infermeres. Asseguren que la situació més preocupant es viu a les urgències de l'Hospital Son Llàtzer, on durant tot el mes de juliol han tingut 35 pacients de mitjana diària pendents d'ingrés. La consellera de Salut, Manuela García, però, ha recordat que s'han ampliat les places del servei.
2: La previsió era incorporar, creo que eran 720 profesionales de enfermería, de las cuales el 92% ja estan treballant en aquest moment.
1: Els busos del TIP continuen suportant aquest estiu puntes a les quals no poden donar resposta. Algunes freqüències i trajectes encara no estan dimensionats per bé que el govern hagi augmentat el pressupost i hi hagi més busos i serveis. Veïns i treballadors es queixen que hi ha vegades que no poden pujar a l'autocar perquè ja va ple.
3: Cada any incorpora más vehículo a la flota, pero siguen sin ser suficientes.
4: Mucho turista, están saturados los buses.
5: Cuando vienen llenos te tienes que quedar en tierra.
1: El GOP i Terra Ferida reclamen mesures immediates contra la saturació turística, demanant la fi del lloguer turístic i un fre a la urbanització en sòl rústic com a resposta al clam social llançat a la manifestació de dia 26 de juliol. La presidenta del GOP, Tonina Siquier, ha explicat que l'endemà de la protesta van demanar una reunió, de moment diu sense resposta, amb representants institucionals.
6: Nosaltres, dilluns de la setmana passada, dia 27, just després de la manifestació, vàrem demanar reunió amb la presidenta Proens i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. A dia d'avui encara no tenim cap resposta i això ens preocupa. S'han de respondre amb propostes ja concretes.
1: Mentrestant, menys turisme, més vida. Arran i la coordinadora anticapitalista de Manacor han protagonitzat una acció de protesta a Sa Cova de Sagrava, a Illet, a Escalvià, per denunciar el que consideren la privatització de la cala vinculada a l'hotel Gran Malià. En crònica de successos, la Policia Nacional ha detingut tres homes a Palma acusats d'explotar laboralment treballadors migrants en situació irregular. Els obligaven a fer feines complexes i, de fet, la investigació va començar arran d'una denúncia d'un dels treballadors que assegurava haver rebut pressions per demanar la baixa mèdica després de patir un accident laboral. I la Guàrdia Civil ha confiscat més de 100.000 joies de luxe falsificades a les Balears en la intervenció més gran d'aquest tipus feta a l'arxipèlag. L'operació, amb quatre detinguts, s'ha fet a una nau industrial del polígon de Son Castelló. L'organització, presumptament, es dedicava a distribuir articles de bijuteria que reproduïen de manera il·lícita dissenys i signes de marques internacionals de joieria de luxe. Més temes. Aquest en la plana estatal, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, xifra en 72.000 les persones que varen traspassar la frontera a Ceuta. D'aquestes, 70.000 han tornat ja al Marroc, tal com ha assegurat el ministre. La resta, majoritàriament d'origen subsaharià i del Sahel, han demanat asil a l'Estat i ara es revisarà un per un cada cas. Marlaska també ha assegurat que no hi va haver cap informe ni cap avís del que estava a punt de passar durant els dies previs.

0: a ib3notícies.com.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: to me.
1: Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 i m'escoltau de Telecolònia Sant Pere o www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespre de Ràdio Horta, com us van ja dimarts, concretament dimarts dia 4 d'agost de 2026. Tornem a estar aquí un dia més amb tots vosaltres amb aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal i avui, de fet, en aquest cas, ara mateix, amb aquest cel més tapat i fins i tot ha plogut per la zona, que jo sàpiga no Horta, però sí que, per lo que he pogut veure ara fa pocs minuts, per la zona de Felanitx, exactament no ho sé, però sí que Vilafranca, Porreres i aquest redol Felanitx, com dic, crec que també no sé si Felanitx com a tal, però alguna zona propera entre aquests diversos nuclis ha fet aquesta zona, diguem-li així, de Mallorca en el qual han plogut depèn de la font que miris segons quin lloc són torna 8 litres en segon quina font d'informació miris una mica més, però bé, si més no això, com dic, hi ha hagut aquests episodis de, aquest episodi de pluja en aquesta zona, repetes que entre això, Vilafranca, Porreres, aquesta pla de Mallorca, en certa manera dit així, aquesta zona, o sigui, no de, del pla, perquè no tot el pla. En el cas d'Horta està ara tenint cel tapat, la previsió sí que ara la volia tornar a revisar per si de cas, però en principi de l'AEMET el marca en cel descobert, aquí sí que veure que ara mateix no estaria complint aquesta predicció. Sí que veure que la probabilitat de precipitació d'un 5%, això ho poden discutir si ha de ser així o ha de ser més, però sí que veiem aquesta predicció de cel descobert que no concorda, diguem-li així, en la, amb el que tenim ara mateix. Ja va bé també en part, perquè també tots aquests dies de color i tot això, que ja va bé també un poquet més de no tanta calor, perquè de fresqueta fa més mal dir-ho, si més no. Res, avui, com vos vàrem dir, tindrem els representants de la Partida Popular d'Horta i la Colònia de Sant Pere per valorar el darrer plenari i l'actualitat municipal, com sempre, i lògicament també altres temes per suposat. Com no, també com cada dia farem un repàs dels actes que hi ha hagut i sobretot que hi haurà de les festes patronals d'Artà, de Sant Salvador d'Artà, i que ja més o menys suposo que ho sabeu i teniu el programa, però bueno, sempre no està de més fer una mica de repàs i bé, tot el que mos doni temps, si més no, durant aquest programa d'avui. Així que sense més dilació, benvinguts, començam.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: I bé, com vos dèiem, avui volem parlar amb els representants del Partit Popular d'Artai, Segurant i Sant Pere, en Joan i en Miquel, com sempre, en Miquel i en Joan, indistintament, representants, com dit, del Partit Popular del nostre municipi, per valorar aquest plenari i l'actualitat municipal del nostre municipi. Així que benvinguts a tots dos aquí a Ràdio Artà Municipal, i avui en aquest cas sí que dic quasi completament distint del darrer pic, del qual vos t'han demanat disculpes novament.
1: Ben trobat, molt bones tardes, amics i amigues de Ràdio Artà Municipal.
0: Bones tardes, Miquel, també en aquest cas.
2: Bones tardes, què tal?
1: En altres, no meu, sí. Quan les coses s'arreglen, estem molt contents.
0: Sí. Són coses
1: petites, però és que hi ha una diferència minimal de quan està espanyat, tot té dret a espanyar-se,
0: però
1: també és obligació de regular-ho.
0: És així.
1: Molt bé, normal.
0: Però bé, ja dic, massa greu, la veritat. Bé, anem al tema de plenari. El primer punt era l'aprovació de l'acte de la sessió del 29 de juny de 2026, pràcticament l'acte anterior.
1: Com sempre, que tu pràcticament veus sempre, pràcticament no hi ha res a dir. Perquè curen de posar el que quasi el que se va fer. Per no dir tot.
0: Ja. Després, el punt número 2 era l'aprovació de l'acord complementari, l'acord d'aprovació provisional adoptat al ple del 24 de novembre del 25, amb la modificació puntual número 6 en les normes societàries de plantejament d'Artà per incorporar mesures relacionades amb l'estalvi d'aigua.
1: Sí, això és, com diu bé, una modificació puntual que fa l'equip de govern damunt unes normes, i nosaltres no ho veiem malament, però com tampoc no intervenim gaire, mos estenem.
0: Bé, com sempre, Miquel, si vol dir alguna cosa en qualsevol moment.
3: No, tranquil.
0: Cap problema. Punt 3, que és també un títol llarg, però bé, aprovació de la resolució del recurs de reposició interposat, diré així, per dues persones, en aquest cas pel qual s'aprova definitivament la relació concreta d'individualitzada inicialment valorada de béns i drets afectats per l'expropiació forçosa per l'ampliació de l'edat de la colònia de Sant Pere.
1: Nosaltres hem demanat per activa i per passiu que se necessita les obres aquestes de d'aquí on va l'aigua de la depuradora, i el punt verd de la colònia, ja no me sortia, perdoneu-me. I hem demanat moltíssimes de vegades que just és necessari que hi sigui. Nosaltres apenes que haguin d'arribar en aquest punt d'expropiació. Aquesta paraula d'expropiació és molt així. Si no queda més remei, s'haurà de fer. Però nosaltres pensam de que hi havia altres, el manco una, que era un esponjament, el govern balear, el Consell Insular, donen tot més per esponjar edificis, per esponjar finques, perquè s'hi puguin fer o se puguin modificar el seu ús. Nosaltres mos vàrem estendre.
0: Després, el punt número 4 era l'aprovació de la resolució del recurs potestatiu de reposició interposat per la Fundació Nacarro contra l'acord del ple del 17 de juny del 2024 relatiu a la recuperació possessòria administrativa del camí públic de Nou, camí a Samit de Baldem per Sant Sorada.
1: Nosaltres, en el plenari aquest, vam demanar a l'Ajuntament a veure amb quines mesures se posarien per aquest camí. Això és una finca privada, una finca a què on hi ha animals, separen les barreres perquè els animals puguin aprofitar les diverses finques, els diversos llocs aquí on pasturen, perquè un temps pasturen un lloc, un altre temps pasturen l'altre, i demanant a veure com es tirin aquestes barreres i com no es tirin aquestes barreres. Ens varen dir que això vendria després. Nosaltres no estem d'acord que una finca privada, si la barrera està tancada, l'obrin, i si l'obrin, l'han tornat a tancar per passar, i poca cosa més. I amb aquesta moció nosaltres també ens vàrem estendre.
0: Això en aquest cas vas tornar a explicar lo de que si que se pot votar d'una manera
1: claro,
0: o sense badobrir claro, o tancar, sí. Bé, tota aquesta història
1: claro, és perquè hem de pensar una cosa, que hi ha aquests animalets que estan a dins una finca i pot haver animals per arribar al poble, o sigui que hi ha moltes persones, moltíssimes, yeah. Immensa majoria si troba una barrera tancada passa i la torna a tancar, però hi ha persones que passen en el cotxe, per exemple, obren la barrera, tornen a pujar en el cotxe i no la tanquen, no saben el mal que poden fer o que fan. I això va ser el que nosaltres demanem. Nosaltres veiem molt bé que la gent pugui passar per aquests camins, ho veiem molt bé, però amb unes condicions. Si aquí venen nostres, que són espais naturals, ho tenim d'aquesta manera, que en cotxe no pot passar de cap de les maneres, i a peu has de fer, has d'obrir barrerons i jo has de passar per damunt la barrera, a dins una finca que és privada, també com a manco han de poder fer el mateix.
0: Després el següent, bueno, en aquest cas suposo que puc ajuntar el punt 5 i 6 que és d'aquests expedients
1: de
0: els office, bàsicament, que són aquesta sèrie de factures que, com dic, que anaven en dos punts, però bueno, que és el mateix que diem.
1: Nosaltres el mes passat amb aquest office ens vam estendre perquè hi havia una sèrie de punts que...
3: Hi havia un parell de factures de viatges que no ho veiem massa clar.
1: Tenia molt de temps per poder-ne parlar d'aquestes factures i supos que en el setembre per aventura ja ho tindrem un poc més clar, però en aquest cas que nosaltres pensam que factura que se fa se controla i està ben feta, aquesta factura s'ha de pagar. I aquest mes, el mes passat varen dir que era una excepció per lo que era i mos varen estendre i aquests dos ofis les varen votar a favor a tots dos.
3: Sí, perquè eren dos punts del ofis.
1: Sí.
3: Un precisament per Radio Horta. Eren dos verets que...
0: Aquesta cosa necessària perquè funcioni. Després el punt 7 era en aquest cas una moció que presentava els grups municipals PSC-PSOE i Unió Independent d'Horta Més per Mallorca en defensa del Parc Natural d'Estranc i de tots els espais naturals protegits de les Illes Balears.
1: Bueno, aquí en les mocions és ben igual que les patates, si no afegeixes qualque cosa no coben, vull dir jo que hem d'afegir qualque cosa, hem d'anar afegint punts. Nosaltres vàrem votar, no la vàrem ni discutir, no vàrem dir cap paraula ni una. Sí, vàrem dir una paraula, vàrem dir una paraula perquè vinc de dir qualque cosa, però almenys vàrem dir en contra. Respost. Però això no vol dir que no pensàssim. I vàrem pensar que fa més de dos dies que estic dins l'Ajuntament, més de dos dies, i només he vist que tingui present dues altres coses que mos posen en gent de veïnat. Una va ser quan vaig demanar la dimissió del delegat de govern, que encara la mantenc, totalment, ara encara més que mai, en el que va passar últimament, aquesta, que se n'ha parlat molt poquet, aquesta contramanifestació que hi va haver, que va resultar que el delegat del govern va aparèixer que no sabia res, i donaren porra a qui bon trobaren, i veiem que segueix en el mateix puesto. I l'altre, que es que firma els plenaris a la Valda d'Artà i que el Valda se posàs en la bellesa, amb una altra bellesa. No diré que no ho pogués fer, ho podria fer perfectament, però jo trobava que aquestes paraules que tenim entre ell i jo, perquè veig que de vegades me nomen a mi, hasta aquí podíem llegar, vaig trobar que potser ja també em vaig passar una altra banda, però ho m'entenc, va passar aquí. Hem de conservar i molt principalment si el que el gestiona és un altre partit. Jo crec que també hauríem de preservar un poc per dins el poble d'Artà. Hauríem de preservar un poc a dins el poble d'Artà. Perquè que vengui gent de fora per comprar cases, per renovar-les i tornar-les a vendre, personalment penso que és una especulació enorme. També diré, en estranc no s'hi ha fet res. Aquí on s'ha fet, de bon dia de veres, que crec que hi ha molt de colònies que per futura mos estan escoltant, ha estat a la colònia. A la colònia s'ha fet, i molt. Qualcun per tornar a vendre, qualcun per altres coses. Jo penso que els parcs naturals estan bastant protegits. Qualque pic, jo personalment, penso que estan un poc massa protegits. I dic el que penso, que arribarà un moment que no podrem anar enlloc. Per descomptat, que mos hi puguem acostar. Ni en taxi, veus? Ni en taxi. Dut, principalment estic xerrant de per aquí, amb bus l'encedera. Se va omplir la boca. En altres, que després més tard en parlaré un poquet. En altres, aquestes persones ja que les cames mos comencen a fallar un poquet. També és la memòria, però la memòria no està més que les cames. No podrem anar al lloc. Si és que, en contra, no mos vàrem votar en contra. No hi va haver cap contesta ni una. I per en va en Paco. I ja veurem menys la pròxima moció que mos presentarà.
3: La nostra intenció era que se votés punt per punt, del qual no se va produir. Dic que van dir que no se podia votar, així com altres vegades s'han votat mocions punt per punt, perquè consideraven que hi havia punts que hi havia qualque punt que podien votar a favor, pocs, dels quatre, pocs. I clar, i no és així, pues, la visió global d'aquesta moció que van presentar, que va presentar l'equip de govern, que se va presentar en aquest ple, va ser votar totalment en contra. Com han dit en Joan, van en contra. I el que ella ha dit.
1: Nosaltres hi havia tres coses que les tenien votar a favor.
3: Sí, sí.
1: Tres coses.
3: Tres punts.
1: Ja està. Pues jo que però aquesta vegada...
3: Però n'hi havia un que no.
1: Aquesta vegada no... Aquesta vegada no, I, no, no se va votar punt per punt.
3: I el grup va trobar que és molt patètic, per dir-ho de qualque manera. I encara molt fluix. Que un balde recrimina la fusió d'un altre balde. No s'ha vist quasi mai.
1: Però bé.
3: A més, faltaria que la baldesa de la baldesa, aquesta que se recrimina en aquesta zona, també començàs a dir coses del poble d'Artà.
1: Està bé.
3: Està en el seu dret,
1: però...
3: En coses municipals, cada una sap el que ha dit que sé, però no, dins del seu municipi. I clar, i en visió general, pues, van dir que votació en contra.
1: Nosaltres demanarem perquè se votés per punts. I nosaltres no ho demanàrem, ho va demanar el PI.
0: El PI
1: va demanar per votar per punt. I jo m'hi vaig ajuntar.
3: Mori dirirem.
1: Dic jo, Miquel, com dic sempre, perquè som el portaveu, no res més. En el moment que hi va haver una petita xalda, se va votar directament, cap problema ni un.
3: No, va ser... en Tomeu i tu, bueno, i jo que vaig mirar, va ser ràpid.
1: Sí,
0: a vegades sí que se permet, a vegades no se va permetre, per decisió.
1: Bueno.
0: Que se pot decidir així, ja no, evidentment no té, perquè...
1: Tomeu, n'he enxerrat un poc en massa,
0: sí,
1: ja,
0: no.
1: Que ja sí. Jo vull dir jo.
0: Que... No, no, massa bé.
1: Però, notam-ho.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Després sí que ja venien el punt bé, 8 i 9, que són aquestes informacions, dates de juntes de govern i resolució de valdia, i després el punt número 10, que ja són prets i preguntes que habitualment en el moment presentau, però també com, no sé si dir, ja és tradició entre cometes no escrita, mai m'hi ha dit, normalment també en aquest plenari de juliol, que sol coincidir amb festes o prefestes, normalment no en soleu presentar de manera habitual, si no, si no és alguna cosa així molt, molt concreta o urgent, si no, però bueno, si voleu explicar també l'altre mateix.
1: Si volen fer feina en tenen, no?
0: I tant.
1: De cada plenari que les feien les preguntes, que passam de 10 preguntes com a manco cada plenari, en tenen moltes de feines a fer, i qualcuna que la remarcam cada mes, no la fan. Quan he arribat aquí he dit que seguia igual la cosa, tanta sort que s'hagi condicionat, s'ha arreglat, però el que s'ha voltants, i Déu passa que no passi cap desgràcia, Déu passa que no passi cap desgràcia, però així com està fa en pagui el rei porc. Ja està, ho he dit en el balde directament, ho he dit en el plenari i ho he dit per tot. La veritat és que això té paraules, però tampoc no les diré, però que Déu passa que no passi res de nou.
4: Va, ho tornem a demanar.
1: Claro, ho tornem a demanar. Esperem que el millor hagin acabat la feinada que tenen per altres bandes, que per ventura tenien un acumulat que feia coio, i ara encara no han pogut arribar aquí, però consider que el dissabte de Sant Salvador i tenir això com està, no fa dos dies que ho demanem, no fa dos dies, és un lloc que hi ha molta gent que ve a visitar-ho, fa ai en el Rei Parc.
4: I pensar que aquí on estem, aquí on està situada la ràdio, les antigues escoles, pensau, i pensant en altres, que això és el viver d'empreses. Ara ja m'agradaria, si ve qualque client de qualque empresa, diguéssim, sí, sí. Bo, això, d'allà, i... Fa un poc mala impressió, no?
1: És un mal jardí.
4: Sí,
1: és un mal jardí. Però,
4: literalment, així com ho diu Joan.
0: Que sí que és veritat que els llibres sempre creixen cada poc, però bueno, també en aquest cas se pot tenir un manteniment, no diari, perquè tampoc no fa falta, però sí que
1: anit,
0: regular.
1: Anit publicaré damunt del Facebook lo que s'escaleta quan puges aquí. Si això no fa, jo no el rei parc, que vengui Déu i ho vegi. Jo no vull dir, ho puc dir molt més fort, perquè a més la meva és parta, però no puc dir més clar. Senyors, cavallers, vergonya, que estem a unes escoles públiques precioses davant de l'església parroquial, preciós, i haver de tenir això, per no enviar quatre homes per desbrossar-ho. Vinga, hombre, aquestes petites coses que fan un poble gran.
0: Exacte. A nivell de plenari, bàsicament,
1: ja
0: és això.
1: Sí, sí.
0: Després sí que amb altre ordre de temes, i com sempre no, n'hi ha un poc aquí, un poc allà.
1: Sí.
0: En aquest sentit hi ha, per exemple, el tema del camí d'escolor, que amb aquest pi, ara no ho vull dir malament, aquest arbre que va caure, amb aquest perill que suposava, i se va de tancar, no sé com està a hores d'ara, si encara està tancat, però vaja, en tot cas, amb aquest tema que s'ha d'anar en compte, si més no.
1: Bueno, les desgràcies d'aquestes poden passar, però que no me diguin que no poden passar cotxes. No han pogut, fa més d'un any o més que no poden passar, vull dir jo que està una, hi ha una, hi ha una, un fil de ferro que no deixi passar. Això ho vaig dir una altra vegada que vam venir aquí, que nosaltres tot el que tenim ho tenim tancat. Ara bé, que això s'ha d'arreglar el més aviat possible, perquè el que no se pot aguantar és que si hi hagués un de nou, hi hagués qualque cosa de nou, no poguessin fer les emergències. Però millor que l'arreglessin un poc, mal de

0: Hello.
1: Per altra banda, en aquest cas també fa cosa així com una setmana més manco, no sé si ja en deu fer dues, que se va retirar temporalment la creu situada a l'escolonada d'accés de Sant Salvador, per també en aquest cas per precaució, si més no, i també bé, no sé si em voleu dir alguna cosa amb aquest.
0: Bueno, ja la que voldria que no fos com la creu dels caiguts, això és l'únic que dic, aquí no hi va haver cap denunci. Va caure perquè va caure, perquè va caure a la casa damunt i la va tombar. Però quan varen dir que estava guardada en el puesto de la brigada, l'antic patadero.
2: En el magatzem.
0: En el magatzem, dir que d'ahir farà companyia a la creu dels caiguts. Supos que ja no la se deu veure, però bé. Esper que la recuperem. Però vamos, una creu... és una creu larga.
2: No siguis mal pensat.
0: Bueno, és una creu. Confí de tocada que la tornaran a posar, perquè és una cosa que es deia allà, però...
1: Espera, a mi desitjant que sí.
0: Que sí, jo també.
1: En aquest cas. Després, també un altre tema diferent, és que també hi va haver coneixement de presència de formiga blanca, dos habitatges del nucli d'Artà, concretament el carrer Josep Sancho de Jordana i el carrer de les Roques, aquesta formiga blanca, que sí, sí que té aquest perill que després pot comportar altres conseqüències.
0: Aquesta formiga, com diuen, vaig fer feina 14 anys una serradora i més o manco la coneixem, en això, vull dir jo, que és molt perillosa, molt perillosa, però el que vam dir, si veus a vall de Vigues serradir un serradir blanquinós, vius perquè entren per de dins i és ben igual que el que va passar en el picut, que el picut no veu res fins que està per tota la casa, entra per de dins, no notes els forats grossos que es pugui fer la viga i se menja el que seria el viu de la viga. Així que si veus només una mica, cada ja diria que seria convenient, que normalment a les vigues se posa gasoil cada any, però si no és així, estic saltant perquè és un perill. En el carrer, del teatre va caure un, per mort d'això.
2: En el carrer de Sarfaques hi han passat a dos edificis de,
0: sí, sí.
2: A dos edificis, a dues vivendes allà mateix.
1: Bé, ara anava a dir, sí que és veritat que...
2: Xerrant de la formiga, que no té res que fer la formiga, perdó, per la formiga blanca, però esperen que també ja s'hagi fet i s'hagi licitat, com se va dir en el darrer ple, el tractament definitiu de la plaga aquesta, de cucaratges, tant tàgames que volen, que fa por.
0: Sí, sí.
2: Fa por.
0: Sí, sí.
2: La plaga aquesta.
1: Yeah.
0: Em varen veure una, ahir a la verbena, estàvem amb uns amics i em varen veure una cucaratxa que jo crec que era la mare de totes les cucaratxes.
2: Va sortir allà aquesta.
0: Però enorme. I varen dir amb una loca feia la cloaca, que feia por. I ja veurem,
2: Sí, yeah. És un altre... Les escolaques és un altre tema, han vist de cara el tema festes i que venen més gent visitant, doncs només anar gent malament tirar un pot d'aigua en els xifons i per fer-los un pot d'aigua, però vamos.
0: I si tiraven un pot d'aigua, potser amb un poc, amb un calca producte també aniria bé, que llevat-se-lo, però bé.
2: Això són petits detalls que a vegades passen o s'olviden.
1: En aquest cas, bueno, ara quasi sense voler m'estava deixant tema obres, perquè sí que és veritat que ara al Manco ja tenim reobert diversos carrers, però bueno, encara hi ha certs moviments a certs llocs, tot i que si s'intenta ara durant festes que no hi hagi tantes molèsties. No sé si hi ha alguna cosa que vulgueu comentar en aquest sentit,
0: no
1: recordo com me'n van quedar més pesat.
0: No queda més llarg, però bé, Tomeu. No té comentari. M'estim més no comentar res. Me sap molt de greu per ràdio gent, que potser trobarien que hauria de xerrar a cap d'aquest tema, però no tenc ni ganes. Ni ganes de xerrar. Avui

0: Climent dimarts. És que venien desaclates, que no té paraules. Tot estava tancat, tot estava aturat. Res bé. Yeah. Deixa'm anar per un tour per passar aquesta calorada i les coses s'acabaran. Déu passa que s'acabin. A mi el que l'Ajuntament que no me digui que hagin tingut problemes per la feina. Perquè tenir el carrer TA perquè ells puguin fer la feina exactament així com volen, però tenir cap molàtia ni una, ni a peu. Que vengui Déu i ho vegi. No vull xerrar res més, no meu. Que xerrin els
1: ciutadans.
0: Sí, xerrin, que xerri la gent.
1: Després, bueno, en aquest cas és una renovació, no sé si hi ha molt a dir, però bueno, d'aquest conveni entre l'Ajuntament i l'Associació Horta Empresarial s'ha renovat.
0: Sí, bueno, això són coses que són molt bones. L'Ajuntament amb Horta Empresarial i amb altres associacions, és que no mos queda més remei que fer aquestes, que fer aquestes coses, vull dir, jo se'ls ha d'intentar ajudar el més possible. Jo ara en aquesta nova junta directiva el que les dirig sort i seny, que les vegi beníssim i poca cosa més, que l'Ajuntament estem per qualque cosa, no només estem per cobrar impots.
2: No, més l'Ajuntament, clar, l'Ajuntament aquest com és amb el tant empresarial,
0: així
2: com se segueix la política del govern i tal i qual de producte d'aquí, de quilòmetre zero. Penseu que el tant empresarial són tots sempre acertats. Si a través de l'Ajuntament, o mitjançant l'Ajuntament, o l'ajuda i col·laboració de l'Ajuntament, les dues entitats, tant l'Ajuntament com el tant empresarial, poden fer avenç, actes, el que tu li vulguis dir, per promocionar el consum del producte d'aquí del municipi, yeah. Pues benvingut sigui, no? És una yeah. feina, sí. és un conveni que l'Ajuntament també té part, i l'ha d'impulsar, més que
0: claro, no. És que és la nostra feina, només faltaria això, no? Nosaltres aquestes coses no les criticam, ni les podem criticar.
2: Tot el contrari, les elevant.
0: Les elevant.
1: Després sí que crec que, no sé, ara intentava recordar, possiblement ho vàrem ja comentar l'anterior vegada, és estiu i per tant toca anar o se pot anar, per exemple, a la platja, però també en aquest cas a la piscina. Segurament endegarem parlar d'aquesta reobertura i de funcionament o de nou funcionament, no sé si dir-li així, de la piscina municipal. No sé si hi ha alguna cosa a dir, ara ja ha passat el manco un mes més en aquest sentit.
0: No, que la piscina pre que funciona. Vull dir jo que tornant a tenir la piscina així com cal, tal vegada millor que així com està antes. Tenim una piscina municipal en depositar. Estem molt temps amb un impart d'espera a veure com funcionarà la cosa, però jo confio que anirà bé. Vull pensar, o volen pensar de que anirà bé.
2: Volen pensar i desitjar que vagi bé.
0: Claro.
1: I també ja han passat unes setmanes, però això sí que crec que ha caigut entremig. En aquest cas, aquesta pantalla gegant o pantalla gran que se va posar per motiu de la final del Mundial de Futbol que va guanyar Espanya, també contents en aquest sentit. Això també no sé si em voleu dir alguna cosa amb
0: bueno,
1: aquest cas, que doble, bueno,
0: són,
1: agitació són, per haver guanyat Espanya i també en aquest cas que se va poder veure en el carrer, diguem-li així.
0: Quan un país arriba a la final, pareix molt lògic de que cada ajuntament intenti arrencar un lloc aquí on se pugui veure conjuntament, perquè aquí més que manco que seva de televisió i podria veure al final de que seva, però conjuntament per que és més bo. Hi va anar molta gent. Jo personalment no hi vaig anar perquè que nostre món estava bé. La jovenea que hi teníem, que hi varen venir a veure, hi varen venir a veure tot el Mundial, suposo que en Cudet mos està escoltant, i va ser molt ben arribat i vaig estar molt content, però també em vaig informar que havia anat a diversos llocs d'Ardà que també s'estaven radiant, s'estaven televisant, hi havia Barça, hi havia altres bandes que havien posat pantalla gegant, i també em vaig voler informar com havia anat en els baixos de Navaldor i em van dir que havia anat molt bé, molta alegria perquè havia guanyat Espanya.
1: Això sempre és important.
0: I ja està, vull dir jo que beníssim, beníssim, tot això són bones feines.
2: Inclús la gent se va, vamos, quan i perquè se va posar aquí a no, per mi no és la primera vegada, però és molt bé, és que això és el que dius, s'està jugant tant si volem com si no volem la selecció de futbol d'Espanya. Nosaltres som Espanya, vull dir, no vull dir, formant part d'aquest país, i que damunt arribis a final i la guanyi. I mig ambient que hi havia, perquè és un ambient que te fa guapo, perquè a part que el guanyar sempre fa riure.
1: Si fas és diferent sempre, però sí, en aquest cas.
2: Però vamos, figura que inclús la gent se va estranyar perquè a Manacó en la fama que té el balde que et separa... com a de ser de separatista, se va posar també pantalla aquí abans, l'Ajuntament, etc. Mira, pues va ser una festa, va ser una festa i perfecte, i bueno, a vegades també potser, a vegades s'hagués pogut parlar una altra vegada pantalla gigants, ara no, perquè no ha tanta afició, quan per exemple qualque que va intentar correr en possibilitat per guanyar el Gran Premi, que mai se va bé. Benvingut sigui.
1: Sí, que és veritat que en aquest cas no estaria més, sí que és veritat que tot això té un cost, però...
2: O altres events, per exemple, participin els tenats...
1: Que sempre que puguin ser finals o coses que diuen que siguin significatives, que valgui la pena, lògicament d'aquí també el recolzar. I no sé si mateix temes, perquè intentava deixar lògicament pel final tema festes, però bueno, no sé si abans d'entrar a tema festes voleu parlar d'algun altre tema... més, no sé si dir polític, no vull dir polític, però bueno.
0: Jo crec que no aniria malament. Crec que no aniria malament que xerrassin del tema festes.
1: Sí, ho deia com per deixar per final, per allò de sí. Però bueno, que si voleu crear algun altre tema abans, que podem.
0: Per jo em va bé de que parlem del tema festes.
1: Idò, i endavant, això estem dins aquestes festes de Sant Salvador, que van començar passat dia 29, estem anava a dir a la meitat, jo crec que ja més o menys, no sé si un poc més i tot, i bé, sí que veu que estan calentint festes, i de més, i evidentment, això, micro obert, evidentment, a tot el que vulgueu dir sobre les mateixes.
0: Sí. Vaig por a anar a veure el missatge i l'obertura de festes a l'Ajuntament i va a xerrar molt verbal encoratjant el poble, m'adreix totalment les seves paraules, animant el poble que disfruti al màxim d'aquestes festes, i me va dir una paraula que recuperàvem coses, per exemple, el menjar síndia de demà,
1: d'avui.
0: El menjar síndia d'avui. Me va fer pensar, molt bé, i després hi va haver les dones de la lletra que l'únic que pot dir per elles enhorabona, enhorabona però en majúscules, per allò que varen dir. I un va ser recuperar, i l'altre va ser recordar. Me va encantar, tant uns com els altres. Manolo no tant perquè és un professional, però aquelles dones eren no professionals, la resta. I quan dius més o manco de veritat, les coses te surten bé. Per què dic això de recordar? I per què dic això de recuperar? A lo millor direm una xifra, La millora de una xifra que és un poc llarga, però jo crec que endevint. Hi ha una generació que avui té 45 anys, 45 anys, que ja no és moc de pavo,
1: ja en
0: que no han vist ni saben quasi, quasi res de lo que vaig a dir. Som a les festes. Les festes, certament, eren dia 5, dia 6 i dia 7 d'agost. Fins aquí correcte. De dia 7 d'agost a dia 15 d'agost, Sant Roc, a la Mare de Déu, més ben dit, perquè Sant Roc és dia 16.
1: Sí, sí.
0: A Can Nostre, a les 8 del matí partíem amb el carro, amb en Gris, i m'ho anàvem a pegar un banyo i a menjar un trampó en el carro a Canyamel. No trobàvem cap impediment ni on. A davant i a darrere el carro no mos passàvem, però n'hi havia molts que anaven. Hi anaven en bicicleta, els jovenets anaven en bicicleta. Per cert, un d'ells, quan va passar per davant que nosaltres, per davant del nostre carro, hi havia les meves dues germanes, na Maria i na Margalida, que érem els cinc que anaven dins el carro, i va dir, va aixecar sa mà i va dir, bon dia a la Montjoan! I quan se va, va mullar sa mà per saludar, de la manera que va saludar, pum, pum, va caure. Bueno, això és un record. Molta gent no se'n recorda que anaven a carro, a carro, que anàvem a Canyamel, on és per bé, en el Port Vell també anàvem. Tampoc no se'n recorden de que esteu autoritzat, ningú deia res. La gent se n'anava de Sant Salvador a Sant Roc i feia una barraca en el Pint de les Veles a de vora l'hotel Canyamel. Allà la gent feia un tancat i allà s'hi passàvem 8 dies. Avui ja s'hi pensava. Això també se feia. Xerrant de festes, se podria anar antes d'arribar aquí, se podria anar, per exemple, a dalt de Cala Torta, que hi va haver molt de col·legis d'Artà, que hi havia una esplanada, que allà els col·legis anaven a passar una tanda d'una setmaneta i ningú de res. Avui totalment privat. Molta gent, ara xerrant dels incendis que hi ha hagut, està, també n'hi ha hagut de grossos, molt grossos.
1: De queixada més.
0: Però hem de dir que hi ha molta gent d'aquesta edat que nosaltres havíem demanat, que no havia cremat mai un font de calç. Ni havia cremat mai una sitja. A tota la contrada d'Artà. Perquè font de calç n'hi ha per tot. No va haver mai. Per les festes. Per les festes hi havia carrera de cavall, tiro pitxon, carrera de cavalls en el cos a Can Ranxer, carrera de bicicleta també n'hi ha, però hi ha molta gent que sap que hi ha una barriada que se diu de la pista, i hi ha molta gent que no sap que allà hi havia una pista de bicicletes. Aquí també se feia festa. A les pesqueres, jo he vist en Sant Son de Sant Llorenç, he vist corregudes de bou, bombero torero, tot això mort. Tot això mort, res de res. Ni carreres de cavall, hi havia unes carreres de galls. Avui, si veien un gall penjat per una cama, mos posaria mosta carina a la presó.
1: Això avui en dia és complicat.
0: Hi havia carreres de galls o de pollastres. Aquell pollastre se matava per les festes. Si s'agafava avui, el dia de Sant Salvador se menjava pollastre. També hi havia cintes. Els al·lots jugaven pel carrer. Per tots els carrers. Jugàvem a bolles, jugàvem una sèrie de cases a Baldufa. Avui tot això el vidó. Després direm altres coses. Ara arribàvem a les festes. A moltíssimes de cases, quan arribava la setmana de Sant Salvador, a un poc d'antes, se feia una embalada de pi verd. S'anava a la muntanya, se feia un feix de pi o dos i feien l'embalada en el corral de caseva. Avui ja no hi pots anar a cap branca de pi. Està prohibit. Quan tenien l'embalada feta, que arribava per aquestes festes, per aquestes feixes, se posava un sac d'espart en terra. Anaven a comprar una barra de gel o mitja barra de gel en en Caetano. Preparaven la bomba de fer gelat i el major de la família, després d'evaporar el producte que era llet freda, a dins la bomba, enrevoltaven la bomba de gel i li paraven sal per damunt i se posaven a remenar el gelat. Els atlots que enrevoltaven aquella bomba, a la persona que feia que remenava, si no li deien 10 vegades si ja té gelat, no n'hi deien cap. Ja era meravellós, no hi havia res més. Mm. Després, quan venia el dia de Sant Salvador, quan havies anat a basar les mans en els nets, en els padrins, perquè havien d'aconseguir qualque dobret, m'anàvem a la plaça i anàvem a veure la madona Agustina, li compràvem un parell de cocavets, cocavetes. O m'anàvem en en raó i compràvem un cucurutxo. I si qualque ninet no tenia dobbers, li posava una nubleta, li posava un escaparó de geladeta damunt la nubleta i el donaven a aquell nen. No tenien quasi res, però eren feliços. Per tant, molt pocs se'n recorden que hi havia dos municipals i un xaig. Dos municipals i un xaig. I el xaig s'empleava per fer la crida. Això era el que em va fer recordar aquestes dues persones. Mm. Nosaltres anàvem a repassar palmes, però es queda que quasi tots els homes d'Artà anaven a repassar palmes. I les palmes eren més llargues que les que hi ha ara, perquè a un garbeó el que li va bé és que cada any li rebassis la palma, i el garbeó produeix la palma per l'any que ve més llarga i més bona. Anàvem a repassar palmes a la senyora, a la Dubaia, a Can Canals, a Natarro, a Morell, per tot anàvem i alquilaven una barquera per fer les palmes. Després, quan ja les havien rebassades, les soleàvem, les anàvem a girar, les anàvem a plegar, fèiem els feixos, deixàvem els feixos que havien quedat, que eren per l'amo, i mos duíem els nostres cap a la nostra. Però el que no saben molt de joves és que nosaltres, ara xerraré dels mig jovenets, antes d'anar a jugar, molt d'ells, ja m'hi cont, havien de fer un lletró. Antes d'anar a jugar, quan acabaven l'escola, d'anar a l'escola, en sonar a jugar, havien de fer un lletró. I el lletró, això encara és més fort. El lletró, a lo millor molta gent no sap què era. 11 braces. 11 braces i era el lletró. Després ja m'ho podíem anar a jugar. Després, que els mateixos soldats, se posaven les xanetes que havia fet son pare i sa mare, havia fet sa mare. Les mos posaven de muntes cap i mos anàvem a Dolors a Can Mai, a Dolors a una sèrie de puestos d'Artà, per canviar el que viure. Això va ser el que van dir aquestes dones. Jo ho comparteixo i me'n recordo perfectament. I vull acabar amb una cosa. No tenien res. Tenien molt poc, però tenien molta alegria. I aquí vull aprofitar aquests moments, Miquel, per donar els molts d'anys. Demà comencen les festes, han començat, però el que era antigament
1: les festes de Sant Salvador,
0: dissabte de Sant Salvador, dia de Sant Salvador i dilluns de Sant Salvador.
2: Ah, oh, Sant Salvadoret, com li diuen.
0: I desig que les passeu amb molta alegria, perquè les penes ja venen totes sales, que les passeu amb molta alegria i molta felicitat. I vos dic una altra cosa, les mort mereixem, les mort mereixem, les mort mereixeu, i que sigui per molts anys.
2: M'adresc i felicitar i donar molts anys a tots els gertenents i gertenenques per les festes de Sant Salvador, i que se puguin disfrutar en el màxim amb bastant de seny, i en calma i tranquil·litat. Així mateix, aprofitant també ja que hi som, en els colonies, pues, també desitjant-los unes bones festes de Sant Roc que venen a continuació.
1: No? Ja.
2: I només desitjar una cosa, que menys si antes de dir vinc a Sant Bernat, pues, s'apaga un poc aquesta calor, perquè, amigo,
1: guany,
2: guany és fort. A part de les tronades i les tronades, per la vida, que ha plogut per porrera, i això, més 13 litros, i aquestes tronades que s'escoltaven, i això, ja com a aquesta hora, que se refrescava un poquet, perquè
0: és molt calent. Però ja té por. Jo tampoc no sigui cada any que no deia el mateix. Em venia aquestes petxes, però hi ha unes torrades.
2: Però enguany, el mes de juliol ha estat... així que l'any passat, potser abans del dia, és que enguany ha estat tot, que hi ha tot un mes sostingut, sí, ja, amb temperatures altes, altes.
1: Jo crec que és això, al final, que
2: canvi climàtic, el canvi, no, però mira, el canvi, però enguany no pareix que es vulguin banyar els paperins.
1: També sí que va de...
2: Bueno, mentides.
1: Bueno, va fer quatre gotes. Està
2: prima estem i va fer quatre gotes mal comptades.
0: Però mal comptades, no
2: s'ha guanyat. Ja basta, cap,
0: Lo seu era que els paperins cada any se banyaven, sí, i guany no s'han banyat.
2: Tu saps, i te recordes, perquè jo també, tal, que quant d'anys se suspenien els carrers per Sant Bartomeu, a cap de pega, no podia haver de tot d'un aigua que veia.
0: També.
2: Està, pues mira, recordant també que se feien els carrers, que se feien tot.
1: Sí, sí.
2: Jo me'n recordo quan era més jovenet, també les festes eren molt diferents, a part que només eren 3 dies, no eren tan intenses com ara. Ara hi ha massa dies, troc, hi ha massa dies, cada un és ben lliure d'anar,
0: sí.
2: No, ningú t'obliga a anar, si tu hi vols anar, hi vas, i punto. No, però també, si mateix se troba, troc jo, no, què vol que digui, jo estic amb una edat, en la meva edat, que no som ni de la primera edat, diguem, dels més joves, ni de la tercera edat. Per una certa franja d'edat fan falta coses.
1: Que des d'allà enmig, digue-li així.
2: Així com un any, va, per exemple, va venir Juan Campos, que va posar música més o menys del meu temps, del temps que nosaltres empleàvem. Però vamos, avui ja estem que la festa posa lluny tot, i benvingut sigui.
1: Exacte.
2: I també s'han donat un parell, volia dir, que en Joan supòs que em perdonarà, que mira, una notícia del Consell, s'ha rebaixat també un 10% de l'impost de, vamos, la taxa de mesures, que de 114,95 euros per tonelada, ara ha passat de 103,48, no per res. Això també farà que tots els ajuntaments
1: notin positivament.
2: S'està incentivant, pues, se recuida porta a porta, se recuida selectiva, i ja veurem, mem. Serà costó d'estar damunt, a veure, mem, en el pròxim pressupost que se presentaran després d'aquestes vacances, a veure, mem, si l'aplicaran o no, l'Ajuntament.
1: No,
0: aquesta gent que en aquest moment és del nostre partit, és la feina que han de fer, només fan el que han de fer.
2: No,
0: ja. Intentar fer les coses bé, intentar que s'hi pot estudiar un duro en el contribuent a va de fer, però és la seva obligació.
2: És
0: la seva obligació. Vull dir, jo per aquestes coses no sé per què va donar la Narbona ni en el PP ni un altre. Si aquell partit fa les coses ben fetes o les fa mal fetes, no passi gent de pena, que jo tant criticaré a uns com als altres. Que això sí que hi ha cal cosa que no fa. Qualcú no ho fa, però ja està. Estic molt content que hagi donat aquesta nova, perquè és vera, perquè realment és vera, però també vull que la gent sàpiga el que pens. És la seva feina.
1: Sí, a vegades arriba un punt això, que ja quasi notícia el que no hauria de ser notícia,
3: claro.
1: Manera, tot i que realment claro. És noticiable, sí, perquè és noticiable.
3: Sí, positivitat igual.
1: No, hem d'estar positiu, és així, perquè al final...
0: No, jo estic molt content.
1: Tot el que sigui rebaixar és important.
0: Miquel, jo el que faig davant, estic molt content. Des d'on ves que envia a l'Ajuntament, estic molt content, però és que és la seva feina.
1: Ja.
0: És la seva feina, són professionals d'això. A damunt han estat elegits, democràticament, i han de fer aquesta feina. Du coses bones. I res més. No, ja les xereques ja hi haurà altres que les recordaran.
1: Pues sí, ahí per anar
0: avui com... era dia per la festa.
1: Sí, no, que...
0: no.
1: Però bueno, massa bé, sempre venen bé.
0: Claro, dades. Que van bé, venen bé aquesta notícia, avui dia. I... Vare, ja damunt és vare.
1: Això, i per acabar, no sé si va anar a ballar diumenge o si esperau ara dia 6, passat demà.
0: Bueno, intentarem.
1: També ben, que també
0: bueno, que vam ballar, no puc assegurar ara d'anar a fer una volta, anar a menjar dos xurros, fer una copa en son amic, això segur, és el que desitja per tot el poble.
1: I d'això, bàsicament, moltíssimes gràcies per ser aquí novament i un mes més en aquest cas, i que això, bones festes o bon final de festes en aquest cas,
0: claro.
1: I salut i fins a propera.
0: I tu moltes gràcies per poder venir aquí i per desitjar les bones festes a tot el que és la contrada d'Ardan.
1: Perfecte, i salut.
2: Bones tardes i molts festes. Anys.
1: Molts tots. Anys.
2: Molts anys, també.
1: Salut.
2: Ah, i espero que el Mallorca pugui.
1: Sí, ara ja que comenci, conya.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I continuem amb Maquineca cap vespres de Radio Hortà, són les 6 en punt ara mateix, les de 8 hores, d'avui dia 4 d'agost de 2026. Ahir vespre, per exemple, se va disputar aquesta nova edició de la cursa popular de Sant Salvador d'Hortà, organitzada per el Club Atletisme Hortà un any més, que s'ha dut a terme sempre a les 12 del vespre i amb aquest recorregut que se fa, bueno, alguns anys s'ha anat canviant, no ha estat sempre igual, però sí que de cada any no sé si se baten rècords de participació i també de, en aquest cas de velocitat. L'itinerari d'ahir era començant pel carrer Ciutat, seguint pel carrer Antoni Maria Alcover, Santa Margalida, Ramon Llull, Pere Morós, Rafael Blanes, Antoni Blanes, Ciutat, Josep Melià i Pericàs, Major, Puresa, Son Severa, que diem, carrer, lògicament, Saperuda, plaça Saigo, Jets, Sant Joan de Jordana, carrer en Torreta, carrer de Sant Salvador, Escalonada de Sant Salvador, carretera de Sant Salvador, carrer des Castellet, des Pou Nou, Rafael Blanes, Antoni Blanes i tornant a enllaçar amb el carrer Ciutat, on hi havia aquesta meta, que era també l'inici, com ja sabeu. Organitzada pel Club Atletisme Hortà, ja és un clàssic del programa de festes, any rere any la plaça Conqueridor s'omple de participants disposats a gaudir d'una nit diferent. No hi ha millor manera de celebrar Sant Salvador que en sabatilles posades i el dorsal posat, en aquest cas. Era d'uns 4,1 quilòmetres d'asfalt urbà amb ambient festiu, inigualable i l'energia única de córrer entre veïnats, visitants i corredors de tant d'Hortà com de tot arreu. Hi havia premis amb les diverses modalitats masculina i femenina, cada una d'elles, l'absoluta, que preval sobre totes les altres, la categoria local, la categoria infantil, després una subcategoria, una altra categoria infantil local i després veterans M40, M50 i M60, cada una d'aquestes categories en la part a la modalitat masculina i femenina. Això sí, les categories que no arribassin a un mínim de 6 participants quedarien anul·lades i els seus integrants passarien automàticament a la categoria immediatament inferior. Per optar a la categoria local cal haver nascut al municipi d'Hortà o estar-hi empadronat. Com sempre, comptava amb el servei d'ambulància, policia local i protecció civil, que varen posar la seguretat durant tota la prova. De fet, vaig poder veure que minuts abans de començar el cap de policia feia el recorregut amb moto per tots els punts on havia de passar aquest recorregut per tal d'assegurar-se que per tot hi havia o bé policia, o bé protecció civil, o bé algun dels coordinadors que fos necessari, i que tot estava en perfectes condicions, que no hi havia res per mig o que no hi hagués cap cosa que fes canviar o que fes retrasar la prova. En conseqüència, una vegada feta la volta, va avisar tant el tècnic d'esports com sobretot el jurat d'Elite Chip i els jutges, que realment crec que se diu jutges, de que tot estava en perfectes condicions i d'acord amb les condicions que havia d'estar, i per tant a partir d'allà ja eren oficialment qui havia de donar el SUS en aquesta prova, que, com dic, ja cada any, realment cada any que diem, s'acaben batint rècords de participació i també de temps.

I bé, mirant la classificació oficial de, publicada per Elite Chip, varen ser un total de, en el, aquesta cursa de Sant Salvador de Nocturna de Sant Salvador d'Artà, un total de 564 corredors i corredores que varen acabar aquesta cursa amb el corresponent classificació que diem. El darrer és aquest 564 posició general que diem. Això sí, en dos retirats que no compten dins d'aquest total, que són artenans, que un és de 4 anys, per tant també crec que va fer molt, evidentment tot és intentar-ho, i l'altre en aquest cas de, bé, depèn de quan les complesquin, però perquè només posa l'any de naixement, en aquest cas de 12 anys, si no, pendent de complir-les, com dit, depèn sempre de la data concreta que la complesquin al mes. Per tant, bé, un total d'això de, com dic, 564 que van acabar completant aquesta cursa ahir vespre. I bé, bon, el guanyador final va ser el dorsal 303, Adrián Guirado, nascut el 1992, del club Penya Deportiva Santa, suposo que deu ser Santa Eulària, amb un temps oficial de 0:12:55, és a dir, per davall dels 13 minuts. En aquest cas, Bon fa un parcial de 3:14 minuts per quilòmetre. En aquest sentit, per tant, va ser el guanyador absolut amb aquest cas, i això, com dic, va ser enhorabona a Adrián Guirado, del 92, que guanyador absolut d'aquesta 35a cursa popular Festes de Sant Salvador d'Artà 2026. El segon va ser el dorsal 489, Miquel Brindis Soler, nascut el 2002, del club esportiu Malalts de Turmell, amb un temps de 13:28, és a dir, 32 segons del primer. I el tercer, Esteve Picó Ramis, del 2009, del Speed Club, amb un temps de 13:38, és a dir, 42 segons del primer classificat. El quart, Javier Jurado Baena, de l'Amistat Novo Mar Hotel, nascut el 1993, amb un temps de 13:49. I per trobar el primer com oficialment del club Atletis Martà, han d'anar a la vuitena posició, Toni Meli Stous, nascut el 1983, que a més va ser guanyador de la categoria veterans més 40, amb un temps de 14:12, és a dir, 1 minut 16 del primer. I per trobar la primera classificada han d'anar a la 17a posició de la general, el dorsal en aquest cas 299, que és Bel Calero Garau, nascuda el 1989. És la primera fèmina, que diem amb el bon sentit de la paraula, que va passar per línia de meta del club esportiu Murbach, amb un temps de 15:27, és a dir, 2:31 del primer classificat. La segona fèmina, Núria Tauler Lorenzo, del club atletisme Eivissa, nascuda el 2002, amb un temps de 16:10, i la tercera fèmina, Verònica Castro Calvo, el lloc número 50 de la general, com a tercera fèmina absoluta, també de la penya deportiva Santa Eulària. Evidentment, però com dic, hi havia diferents categories, no les anomenaré totes, però sí que enhorabona tots i totes les que vareu completar, perquè jo crec que al final ja només, si ho dic, vareu completar aquesta cursa, ja és tot un èxit, i per tant s'ha de reconèixer en aquest sentit. Per tant, enhorabona
en aquest cas. Hi ha també després un PDF a part que diu resultats, categoria local. En l'apartat masculí, el primer és Esteve Picó Ramis, nascut el 2009, el segon Francesc Penya Ramis, el tercer Toni Melis Tous, el quart Biel Serra Ginart, el cinquè Joan Alzamora Botelles, el sisè Miquel Salastre Rondinella, el número 7 Mateu Nicolau, president del Club Patrici Martà, el 8 Xisco Sansó Molina, el dimoni gran d'Artà, el 9 Antoni Pirit Giscafré, el 10 del local Ignasi Maria Nicolau, l'11 Mateu Carrió Torres, 12 Miguel Silveiro, 13 Miguel Àngel Ferrer Ginart, 14 Pep Toni Vives, 15 Albert Pirit Sansó, 16 Pere Ginart Mollam, 17 Toni Bernassa Bausà, 18 Cristian Lucena, 19 Josep Cerdà Tous i 20, i m'aturaré aquí tot i que podria seguir, Juanma Escamilla García. Però bé, com dic, en aquest cas hi ha un total, això el recordem és masculí local, veure el final, de 182 dels participants que estan, que diem, en aquesta categoria local de qualsevol de les categories d'edat, diguem-ne així, en total d'edat. Després de l'apartat femení trobam la primera Rosario González Flores, del 1980, Club Atlètic Martà, amb un temps de 18.07, Isabel Nieto Duran, del 1990, Total Team, amb un temps de 18.26, i la tercera, Inés Lorenzo Ferrer, de les Bessones Lorenzo, que ja sabeu que sempre, de fet en aquest cas, na Paula, la seva bessona, que en aquest cas la sisena d'aquesta categoria local femení. Entremig d'elles dues tenim en la posició quarta Nicola Fernández Young i en la cinquena posició Maria Femenies González. La setena, i el vot perquè la sisena he dit Pablo Lorena Ferrer, en setena posició Laia Mora Ladària, vuitena Maria Rosa Terrassa Tous, nou Stephanie Elvimera Belluzzi, recordant que això han de ser nascuts o que viuen a Artà. La número 10 Maria Mascaró Pastor, 11 Polònia Comundi Ribot, 12 Mari Martens Meyer, 13 Anna Aguilera Pavón, 14 Carme Barceló Font, 15 Maria Belén Lorenzo Barrón, 16 Sara Serrano Dolç, 17 Caterina Serra Ginart, 18 Anna García Domínguez, 19 Francina Jaume Lliteres, i 20, i també m'aturo aquí per igualar igual com els homes, Bel Ortega Sancho. En aquest cas, però, hi ha un total de fèmines locals de 124, cosa que crec que és d'aplaudir. En aquest cas, enhorabona a totes elles, al igual que, com he dit abans, també tots ells a l'apartat també masculí. Tot això ho podeu veure a la plana web de litechip.com, no, mentida, litechip.net, perdó, en aquest cas, i hi ha aquests resultats absolut total i que també posa cada categoria dins la pròpia llistat, va posant primer tal, segon tal o tercer tal de cada categoria, vull dir que no està separat categories dins les classificacions, i després aquest altre PDF, diguem-li així, document que diu resultats locals, resultats finals locals, separat en aquest cas per masculí i femení. En definitiva, bé, és aquesta prova que cada any s'ha de terme aquí a Artaix, de fet si faltés crec que faltaria alguna cosa, i que es va disputar ahir vespre, i que, com dic, aquests varen ser una mica els resultats en resum, com dic, perquè evidentment podríem anar anomenant tot, però tampoc vull cansar dient noms, però sí que repeteixo una vegada més, i ho dic cada any, i ho dic en totalment positiu, no sé com dir-ho ja, és com per reforçar el missatge, de que enhorabona a tots i totes els que varen començar la prova, crec que és important ja només voler-ho intentar, i després, indistintament de la plaça final, crec que ja només voler-ho intentar començar i també sobretot acabar
i encara que alguns d'aquests, com hem dit abans, hi ha aquells dos que nins també que van haver d'abandonar abans d'acabar, que tot així la nostra també reconeixement, perquè com dic, ja només valorar intentar ja és una part fonamental i important, i res, això, una molt bona participació. Fins a on sé i em vaig parlar posteriorment, no hi va haver cap cosa destacable ni insult ni res, cosa que celebram, fins a on sé. I tampoc avui m'ha arribat cap comentari al respecte, i quan dic al final del recorregut també així ho vaig demanar. I en definitiva, bé, enhorabona quan dic a tots ells, i lògicament també enhorabona tant a policia local, protecció civil, servei d'ambulància i a tota la gent que em pugui estar deixant. Evidentment, Llorenç Terrassa, tècnic d'esports, Àlex Flores, tècnic de festes, com a speaker un any més que també va animar i durant tot el temps hi va anar explicant també tot com era, i bé, tot el, evidentment, tots els membres, el personal de Elite Chip, i els jutges, etc, etc. En fi, tota la gent, evidentment Club Polític Martà i tota la gent que me pugui estar deixant, que no has fet apostes, sinó no per oblit involuntari. Així que enhorabona.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon.

I el que sí que també va ser un èxit, per no dir un èxit a rock, si me permeteu la paraula barra expressió, és aquesta presentació de l'associació Post-Art, que em van parlar aquí a Estalfont, a la nostra col·laboradora, però en aquest cas bàsicament perquè és la secretària d'aquesta nova associació. Se va fer la cafeteria del teatre tal com estava previst i va quedar petita literalment la cafeteria perquè diverses persones van haver de quedar de fora, bueno, de fora entre cometes a l'entrada que diem a la porta, degut a que ja ni, òbviament ni cadires ni també el darrere drets hi havia més lloc. He de dir que en el meu cas, que sí que vaig arribar més o menys just de temps, perquè venia des d'aquí, que diem, això de la feina, en aquest cas vaig fer les diverses fotografies que vaig penjar per xarxes i considerava que podia estar algú més allà dins en lloc de jo seguir-ho des de la porta, i així ho vaig fer. Per tant, vaig cedir, que diem, entre comentes, al meu lloc. No ho dic ara per quedar bé ni res, sinó perquè bàsicament així ho vaig pensar. I, en definitiva, com dic, diverses persones també que anaven arribant. Algunes van intentar entrar, altres van trobar algun racó, però sí que, això, bastanta gent. Alguna publicació ara que he vist de la pròpia associació a la Maritònia vaig capar d'unes 150 persones, particularment sí que no vaig fer càlcul ni comptar, però bueno, en tot cas moltes persones que van assistir també. S'esperava que hi hagués resposta, per suposat, però crec que també diu bastant de que hi ha ganes de que torni aquest Post-Art. Un festival de poesia que s'ha dut a terme a Artà, en la Maritònia Massanet, i que, si no ha retenou, a final d'octubre, entorn a final d'octubre d'enguany, dia 23 i 24, se tornarà a dur a terme aquí al nostre poble, també amb algun acte cap de pera, com es va explicar en Estel i com se va explicar també, si més no, la presentació. Se va vendre també merchandatge, com camisetes, bosses, si qualcú se volia fer soci, també se va explicar aquell llistat de possibilitats segons cadascú la quota que volia donar, i des de 10 euros fins a 65, crec que eren. Sí que crec que se va dir 75, que ja la projecció posava 65, però bueno, en fi, les diverses possibilitats. Hi va haver també final, lògicament, que no pot ser d'altra manera, un recital de poesia tant dels tres membres de l'associació com dels dos poetes que estaven convidats, com són Anna Gual i Jaume Pons a l'Orde, i que també varen fer les delícies del públic assistent. Això va ser a les 8, aquesta presentació de l'associació Post-Art, que com dic va ser tot un èxit també, perquè ja dic, la cafeteria del teatre va quedar petita en aquest cas, i bé, de ti que també enhorabona a en Jordi de la cafeteria, bé, Jordi Naina, en aquest cas en Jordi, perquè era el que feia la feina, però bé, Jordi Naina, en aquest sentit, perquè va tota la part tècnica de so, i jo que, com dic, estava primer de tot al darrere i després a la porta per deixar espai a més gent, se sentia bastant bé i bastant perfecte, per tant, enhorabona en aquest cas. Però també hi hagué altres propostes, com el torneig de futbol 7 de 6 a 11 anys, les cucanyes poden semanar tijots infantils que no poden faltar a la plaça de Machando, també el lliurament de trofeus de Villa i Petanca, la classe magistral de Zumba, que també gràcies també a un company van poder fer un petit directe també per xarxes, és un tema a la vegada que el Post-Art, i que ja n'hem parlat abans, la cursa popular, que segons el programa de festes, marca que és la 36a edició, segons ha dit el Chip, marca que és la 35a, en fi, sigui com sigui, és l'edició de 2026, i així segur que no mos equivocam. N'hem parlat abans, per tant no incidiré massa més, enhorabona a tothom que hi va participar i tot el que he mencionat abans. I evidentment el tema Post-Art també, evidentment enhorabona a Maritònia, Nostalfont i Miquel Pastor, així com evidentment Anna Wall i Jaume Pons a l'Ordre.
Després avui, dimarts dia 4, en breus, amb un quartet d'hora més manco, està previst diversos actes. Per un costat, torneig sènior masculí de voleibol entre el Club Volei Artà i el Club Volei Cardassà, el poliesportiu Una Caragol. També les portes obertes de Cico, el gimnàs, en aquest cas del CIP Una Caragol, amb entrada pel pati. I la gincana bruta, per a joves de, diu, de 12 a 100 anys, així ho posa. En grups que havien de ser de 6 participants i anar uniformats, les inscripcions s'havien de realitzar fins al dilluns 27 de juliol. Se durà a terme, l'inici serà les voltes de la Vallesa, diu, pistes de petanca. Aquesta gincana bruta, que així s'anomena, és una activitat per joves, i que organitza l'àrea de joventut de l'Ajuntament d'Artà. Després, que més? A les 8, totalment recomanable, mostra de productes d'hort i autoconsum amb temàtiques, prèves, síndries, melons i altres productes d'estiu del municipi. En acabar es farà un trampó als jardins de la Vallesa. A les 8 i mitja, el 14 de torni de darts al bar central, tancament d'inscripcions a les 8, inscripció lliure i obsequi per a totes les persones participants. I a les 9, aquesta proposta recuperada, concurs de menjar a síndria, diu, anima't i refresca la panxa amb fruita fresca, inscripcions al mateix moment, categories infantil i adults, hi haurà premis per a totes les persones guanyadores. Serà l'amfiteatre també de la Vallesa. Així que en aquest cas avui tenim totes aquestes propostes. Volei a les 19 hores, també a les 19 Cico, a les 19 Gincana Bruta, a les 20 mostra productes d'hort i autoconsum, a les 8 i mitja d'arts i a les 9 concurs de menjar síndria.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam. I hem fet repàs del que... Bé, veure com anava en aquest cas anar a la tenda d'en Vant. Hem fet repàs del que hi havia, el que hi haurà, millor dit, per avui, però també ja avançam el que hi haurà per demà dimecres, dia 5 d'agost, a les 18 hores, torneig de futbol 7, en aquest cas de més de 18 anys. Recordeu que al llarg de les festes hi ha aquest torneig de futbol 7 de diverses... cada dia que diem d'una franja d'edat diferent, en aquest cas demà els majors de 18. Després a les 19 hores la cercavila per la part baixa del poble amb els cagrossos, xeremies, autoritats i banda de música d'Artà, començant a la plaça de l'Ajuntament, com sols de tradició. També a les 19 hores prova híbrida de força per parelles, activitat lúdica per majors de 18 anys sense classificacions. Ideal per gaudir de l'esport amb equip, places limitades, més informació i inscripcions a les xarxes socials, arroba New Training Club, serà a Novaldesa. A les 19.30, partit sènior femení de voleibol, al poliesportiu de Necargol. A les 21 hores, sopar a la fresca i a partir de les 22 hores, actuació de les pitxerines, per reservar taules i cadires a l'Ajuntament fins a les 12 del migdia de demà mateix. Serà el sopar a la fresca i pitxerines a la plaça Concridor, repetit sopar a la fresca a les 9, pitxerines a les 10, però si voleu taules i cadires per al sopar a la fresca l'heu de reservar a l'Ajuntament fins demà a les 12 del migdia, és important. I a les 24 hores, Gran Castell de Focs Artificials a càrrec de Pirotècnia Jordà. Ja va dia 6 d'agost, dia de Sant Salvador, a les 18 hores, cercavila per la part alta del poble, amb els cagrossos, xeremiers, autoritats i banda de música d'Artà, començant, com també és habitual, a la plaça d'Ajuntament. A les 19.30, festa holi infantil, a les 20 hores, Eucaristia, a l'església parroquial, en la parròquia l'Orfeo Hortenenc, presidirà l'Eucaristia, el rector actual d'Artà, Fra Carlos Campos, tercera hora reguladora. I a les 22 hores, gran verbena monumental. Recordeu, adult, vostres tassons reutilitzables. Això ja serà passat demà dia 6, a partir de les 22 hores, a la plaça Concridor. A les 22 hores hi haurà Galetzó, a les 00, a les 12, Oasis. A les 2 i quart, grup Madison, a les 4, Enrocats, i a les 5 i mitja, el DJ Julián Milcarec. És la proposta per aquesta gran verbena monumental 2026 de Sant Salvador d'Artà. I tancam divendres 7 d'agost, a les 15 hores amb el 77 circuit ciclista, a les 18 hores torneig de futbol 7 femení, a les 19 hores l'Eucaristia i Bet de Cisternia, com ja sabeu, és l'únic dia que treuen la Mare de Déu de Sant Salvador del santuari pròpiament de Sant Salvador i se fa aquesta missa de fora i també aquest Vall de la Cisterna, un any més a càrrec de l'agrupació Hortà, Vall i Canta, que també no hi pot faltar, lògicament, aquesta tradició també ja tan antiga i que s'agraeix que se segueixi mantenint aquesta tradició. Serà a l'esplanada, diguem-ne així, de darrere de Sant Salvador. A les 22 hores, festa pagesa i ball obert, que enguany toca aquesta agrupació d'Artà, Vall i Canta. Ja sabeu que un any és Artà, Vall i Canta i l'altre és Clefits i Castanyetes, i se van tornant, enguany toca Artà, Vall i Canta. I a les 24 hores, gran traca de fi de festa, des de la plaça del Conqueridor, també una vegada acabat aquesta festa pagesa. I així se posarà el punt final en aquest programa de festes, dates i festes de Sant Salvador 2026.

0: I la Biblioteca Nebuldesa d'Artà anuncia que la biblioteca romandrà tancada el dijous dia 6 d'agost i el divendres dia 7 d'agost. Diu, disculpeu les molèsties i bones festes. Biblioteca d'Artà, Ajuntament d'Artà. Diu, recordem que la biblioteca romandrà tancada tant dijous dia 6 com divendres dia 7 d'agost. Diu, aprofiteu demà al capvespre, que és avui dimecres de matí, per passar a cercar les vostres lectures. Disculpeu les molèsties, bones festes.
1: La nostra plana web, www.radioartà.cat. Get ready, baby, voy a encenderte.

75 euros, el segon 50 i el tercer 25, això sí, no és en metàl·lic, ja que diu per a un espai, que entenc que aquí aniria el nom, amb una validesa d'un mes per gastar els establiments adherits a Artà Empresarial a partir del 5 d'agost de 2026. Que estaria bé això també, que els establiments adherits a Artà Empresarial també n'estassin al corrent abans de que s'entreguin aquests premis. Però bueno, en definitiva, se donaran, com dic, aquests premis del concurs de menjar síndria. Primer classificat, categoria infantil, 75 euros, segon categoria infantil 50 i tercer classifica categoria infantil 25 euros i col·labora Ajuntament d'Artam i per tant recordem que això és avui vespre, aquest concurs de menjar síndria que s'ha recuperat per part de l'Ajuntament d'Artam, us ho recomanem totalment.

camí. I quan són les de 9 i 12 minuts del capvespre d'avui dia 4 d'agost, teníem ara mateix, segons Balears Meteo, diu alguns núvols, sí que és que s'ha obert bastant de quan hem iniciat el programa, però bueno, encara veiem alguns núvols, això sí. 31,6 graus centígraus ara mateix i sensació tèrmica de 40 graus. La màxima d'avui, 33,7 a les 13 i 1 minut. La mínima, 23,3 a les 6 i 35. Per tant, redondejant, temperatures entre els 23 i els 34 graus. De moment el manco. El vent, ara mateix de l'est-nord-est, 3,2 en ràfegues de 8 km per hora. Màxima ràfega d'avui fins ara, 24,1 a les 14 i 1 minut. Màxima ràfega mensual, 27,4. Humitat al 74%, la roada al punt del 26,4 graus, baròmetre 1013,3 hectopascals, tendència estable. Previsió a l'índex ultraviolet és de 8,5, per demà 8,2. Pluja d'avui 0, total del mes 5,6, total anual 261,2. Que, com ja vaig dir l'altre dia, no sé si és real això, perquè molt me fa que no. L'amenat sortir del sol a 6,48, posta el sol a 20,56, posta la lluna a les 12.46, sortida de lluna a les 23.38. Tenim lluna minvant, un 65% il·luminada. Recordem que són dades de l'estació de Balears Meteo de Molineu Artà. Pel que fa en aquests dies que han començat d'agost, la mínima més baixa de moment la tenim en dia primer, amb 20,1 graus centígraus, que és la mínima de moment més baixa, ja que després dia 2 va pujar als 23,7, i dia 3 va baixar, diguem-ne així, als 21,8, i avui de moment aquest 23,3. La màxima, dia primer 33,6, dia 2 35,2, dia 3 35,6, és a dir, ahir màxima més alta d'aquests poquíssims dies que duim d'agost, i avui de moment 33,6. En quant a mitjanes, la més baixa és la de dia primer, 26,9, i la més alta, la de dia 2, de 28,8. La de dia va quedar en 28,5, avui de moment 27,9 de mitjana de moment. En quant al vent, el dia que més, dia primer, 27,4 km per hora, dia 2, 25,7, ahir també 25,7 igual, i avui de moment 24,1. El sector del vent, tant dia primer, segon com dia 3, de sud-sud-est i avui de moment majoritàriament de nord-est. Per tant, bàsicament, bé, tot això ho podeu veure vosaltres mateixos a través de balearsmeteo.com, anant amb aquest apartat mensual. Pel que fa al juliol que han deixat enrere, va quedar establert la mínima més baixa el dia 11, de 7,6 graus, la màxima més alta dia 7 en 39,8, en quant a mitjanes la més baixa dia 27 en 24,6 i la més alta dia 25 en 29,6 graus centígraus. Ja que en aquest cas la mínima més alta, com per allò també de cosa curiosa,

vídeos que no se mira així, però bueno, que també m'agrada mirar-ho. En aquest cas no és cap d'aquests dies que m'han anomenat, sinó que va ser dia 17 que els termòmetres no varen baixar, repeteixo, no varen baixar dels 25,3 graus centígrads el passat dia 17 de juliol. És el dia amb la, si no vaig malament, perquè això ja com no està marcat se mira més manualment, mínima més alta que diem en aquest cas. I per contra, aquí ja és més difícil, per tema també colorimetria, que és més difícil tenir una ullada ràpida de xifres, màxima més baixa, segurament la trobaríem, si no m'equivoc, el dia 26, amb 28,8 graus centígraus. Si no m'equivoc, seria la màxima més baixa, que ja dic, no se mira així com a tal, però bueno, també m'agrada veure un poc aquestes altres maneres en cert cas. El tema del vent va quedar establert dia 3 en la màxima ràfaga més alta de 57,9, com ja venim dient, tot apuntava que ja acabaria així. Sí que és veritat que els dies, el dia anterior, en aquest cas dia 2, va quedar en 49,9, això està en plan de juliol, i el dia 26, ja més a final de mes, va fer de 43,4 km per hora. En tot cas, la mitjana en torn a 50, bueno, la mitjana no, la més alta, aquest 57,9, el vent de manera majoritària de l'est i pluja de 0 litres, tot i que hi va haver algun dia que va fer alguna coseta, però que no va arribar a marcar, si més no. Per tant, això, en aquest sentit, el número de dies ventosos, ràfegues de més de 36 km per hora, el juliol 4 dies, número de dies de mestral 1, sector dominant de l'est, mitjana de vent 2,9 km per hora, ràfaga de vent més alta 57,9, dia 3 a les 10:20, el dia més calorós del juliol 21 de juliol, amb mitjana de 29,6, dia més fred entre còmetes del mes, 27 de juliol, amb mitjana de 24,6, temperatura màxima absoluta, que és el que hem dit abans, 39,8 del dia 7 a les 15:30, la mínima absoluta de 7,6 del dia 11 a les 6:30 del matí. Temperatura mitjana de tot el mes de juliol va quedar establerta amb 27,6 graus centígraus, que déu-n'hi-do.

I pel que fa a la predicció a través de l'Agència de Meteorologia, l'EMET, mos diu que cel descobert tant pel que queda d'avui com per tot el dia demà dimecres, 0% de passat de pluja, sí que demà que vespre un lleugeríssim 5%, però bé. Temperatures demà que poden anar entre els 22 i els 35 graus, sensació tèrmica que pot pujar fins als 37. El vent començaria i acabaria en calma i entremig de matí de l'est en 15 i que a vespre sud-est en 10. Pel que fa a dijous, dia 6, dia Sant Salvador, cel poc nuvolat, tant primera com segona meitat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures igual que el dia anterior, 22-35, vent de l'est entorn a 10 km per hora. Divendres, dia 7, també igualment cel, bueno, aquí diferent la primera meitat de la segona, la primera meitat, dia 7, poc nuvolat, amb un 0%, la segona meitat, intervals de nuvolositat, amb un 5%. Temperatures entre 22 i 34 graus, és a dir, baixada d'un grau de màxima. El vent de nord-est entorn a 10 km per hora. Dissabte 8, cel descobert, 5% de possibilitat de pluja. Temperatures 22-35, torna a pujar la màxima als 35, bàsicament com veiem poca mobilitat. El vent sud-est entorn a 15. Diumenge dia 9, cel descobert, 5%. Temperatures 22-35, igual que el dia anterior, vent també sud-est en 15, igual que el dissabte. I pel que fa a dilluns dia 10, dia de Sant Llorenç, poc nuvolat, 0% de possibilitat de pluja, 23-35, pujada en aquest cas d'un grau de mínima, la màxima se manté, i el vent de l'est entorn a 10 km per hora. Així, per tant, 0% de possibilitat de pluja, amb excepció de demà cap vespre, divendres segona meitat, dissabte i diumenge un lleugeríssim 5%, tota la resta un 0. Temperatures ja hem vist que molt pocs moviments, la mínima se mantenen als 22 graus, excepció ja després dilluns que puja als 23, però vaja, poc moviment, però tot el que queda d'aquesta setmana se mantenen als 22, la mínima. La màxima, pràcticament la gran majoria, 35, amb excepció de divendres, que baixa als 34, però tota la resta de dies, 35 graus de màxima. I pel que fa al vent, no ha cap dia que me marqui ràfegues màximes, ni velocitats entorn a 20, per tant, poca cosa, si més no, en aquest sentit. Així, posem el punt i final en aquest programa d'avui de capvespres de Radio Tam. Són les 19:22 del capvespre d'avui. Així que tornem a fer un dia més prop de 3 hores de programa i també ja el mateix, molts altres dies. I bé, espero que seguigueu disfrutant i gaudint d'aquestes festes patronals de Sant Salvador d'Artà. Suposo que tornem demà a més coses, tal vegada amb l'Ajuntament Informa, ja ho veurem, perquè vàrem parlar amb el Balda que veurem si podríem, depèn de quina hora ho podríem fer. I així que, com sempre, salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots, bones festes.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Get down!

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, let's go.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano, esto es un vallenato.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: De Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, let's go.

Artar té molt d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.

0: Raquel.
1: Hola a tots. Salutacions als amics de Ràdio Artà, des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a